Hem sentit la tercera sinfonia en do major, opus 52 de Jean Sibelius, tal com l'interpretava l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuarem la nostra selecció amb el Concerto Grosso, opus 6, número 1, de Georg Friedrich Händel, tal com l'interpreten i Musici.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Tot seguit sentirem la Sinfonieta Concerto per flauta i orquestra de Xavier Montsalvatge, interpretada per Jaime Martín, flauta travessera, i l'orquestra de Cadaqués, dirigida per Jean-André Noseda.

Acabem de sentir la Sinfonieta Concerto per flauta i orquestra de Xavier Montsalvatge. Els intèrprets eren el flautista Jaime Martín i l'orquestra de Cadaqués dirigida per Jean-André Noseda.

0: S'acaba aquí el concert per a piano i orquestra número 3 en re menor opus 30 de Sergei Rachmaninov, que hem sentit en la versió de Marta Argerich, piano, i l'orquestra simfònica de la Ràdio de Baviera sota la direcció de Kirill Kondrashin, un enregistrament de l'any 1982.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Per continuar, us convidem a sentir la sonata per clarinet i piano, número de catàleg 184, de Francis Poulenc. Els intèrprets seran Michel Portal, clarinet, i el pianista Pascal Roger.

Hem sentit la sonata per clarinet i piano, número de catàleg 184, de Francis Poulenc, interpretada per Michel Portal, clarinet, i el pianista Pascal Roger.

0: Catalunya Música.
1: Música del barroc centreeuropeu per continuar la nostra programació. Sentim la Litania Lauretana per a solistes, cor i conjunt instrumental de Jan Dismas Zelenka. Ens acompanyen Nancy Argenta, soprano, Michael Chance, contralt, Christoph Pregardian, tenor, i Gordon Jones, baix, amb el cor de cambra de Stuttgart i la Tafelmusik Baroque Orchestra sota la direcció de Frieder Bernius.

0: Jan Dismas Zelenka és l'autor d'aquestes Litanie Lauretane que hem sentit en la interpretació de Nancy Argenta, soprano, Michael Chance, contratenor, Christoph Bregardian, tenor i Gordon Jones, baix, amb el cor de cambra de Stuttgart i la Tafelmusik Baroque Orchestra sota la direcció de Frida Bernius.
1: Nocturn.
2: La nostra selecció continua amb un dels poemes simfònics de Franz Liszt, els preludis que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

Acabem de sentir el poema simfònic Els preludis de Franz Liszt, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

0: Catalunya Música.
1: D'Antonio Vivaldi podrem sentir ara el Salm Nisi Dominus per a contralt, corda i continu, Riom 608, en la versió de Filip Jaruski, contratenor, i l'ensemble Mateus, sota la direcció de Jean-Christophe Spinozzi.

0: Fins aquí el Salm Nisi Dominus per a contralt, corda i continu, Riom 608, que Antonio Vivaldi va compondre l'any 1703. En sentíem la versió de Filip Jaruski, contratenor, al costat de l'ensemble Mateus i sota la direcció de Jean-Christophe Spinosi.
1: Catalunya Música. Nocturn.
0: Tot seguit podrem sentir els membres del quartet Mosaic que ens ofereixen el quartet de corda número 2 en fa menor de Luis Emmanuel Jadén.

0: El quartet Mosaic ens ha ofert el quartet de corda número 2 en fa menor de Luis Emmanuel Jadang.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: Continuem la nostra programació ara sentint la sonata per a piano en fa major Kyrill 332 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de Mikhail Pletnyev al piano.

Mikhail Pletnev, al piano, ens oferia la sonata per a piano en fa major Kyrill 332 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir la quarta sinfonia, la inextingible opus 29 de Carl Nielsen, en la versió de l'Orquestra Simfònica Nacional Danesa, dirigida per Michael Schønwandt.

L'Orquestra Simfònica Nacional Danesa, dirigida per Michael Schoenvandt, era l'intèrpret d'aquesta quarta simfonia, la inextingible Opus 29, de Carl Nielsen.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sentim ara una cantata de Johann Sebastian Bach, una cantata de noces titulada «Weichet nur, betrübte Schatten», «Disperseu-vos, ombres de tristesa». És la cantata catalogada amb el número 202 i que sentim en la versió de Friederike Wagner, soprano, i la Capella Istropolitana dirigida per Christian Brembeck.

0: És la cantata de noces Weichet nur betrübte Schatten, Disperseu-vos ombres de tristesa, cantata catalogada amb el número 202 en la producció de Johann Sebastian Bach i que hem sentit en la versió de Friederike Wagner, soprano, i la Capella Estropolitana, sota la direcció de Christian Brembeck.
1: Catalunya Música.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb el poema simfònic Prometeu, el poema del foc d'Alexander Scriabin. El centrem en la versió del pianista Peter Jablonski, el cor de la ràdio de Berlín i l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, dirigits per Vladimir Ashkenazy.

0: El pianista Peter Jablonski, el cor de la ràdio de Berlín i l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, dirigits per Vladimir Ashkenazy, eren els intèrprets de Prometeu, el poema del foc, opus 60, d'Alexander Scriabin.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: Hans von Bülow és l'autor de la suite de danses per a piano que sentirem a continuació. La va escriure a partir de temes de l'òpera Ifigènia l'Àulida, de Christoph Willibald Gluck, i la interpreta en aquest enregistrament el pianista Daniel Blumenthal.

0: Interpretada pel pianista Daniel Blumenthal, hem sentit la suite de danses per a piano de Hans von Bülow, una suite escrita a partir de fragments de l'òpera Ifigènia l'Àulida de Christoph Willibald Gluck.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: A Catalunya Música us convidem a sentir el poema simfònic El Moldava del cicle La meva pàtria de Bedřich Smetana en la versió de l'Orquestra Filarmònica Txeca dirigida per Rafael Kubelik.

0: Hem sentit el poema simfònic El Moldava del cicle La meva pàtria de Bedřich Smetana en la versió de l'Orquestra Filarmònica Txeca dirigida per Rafael Kubelik.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: darrere la porta de moltes cases, s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
1: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Ben trobats un matí més a la sintonia de Catalunya Música. Ja sabeu que som una emissora reserva cultural del país. Aquí respirareu millor, estareu més fresquets i gaudireu de la millor música possible. I avui, pensant precisament això, en gaudir de la millor música possible, ens ha vingut al cap el record de que va ser el 2025 quan vam celebrar, concretament el dia 5 de febrer del 2025, el 150 aniversari del naixement del pianista lleidatà Ricard Viñas. Un aniversari que s'ha celebrat, que se li han dedicat una sèrie d'homenatges. Nosaltres ens hagués agradat que encara hagués tingut una mica més de ressò per la importància que va tenir aquest veritable pianista de l'avantguarda musical de principis del segle XX. Bàsicament perquè va ser un home que es va posar com a intèrpret al servei dels compositors d'aquell panorama musical que tenia el seu epicentre, sobretot a París, però que abastava compositors francesos, compositors ibèrics i en aquí hauríem d'afegir compositors russos. Ricard Viñas va ser un dels importadors de la música per piano russa a París. Va ser probablement el primer intèrpret, per exemple, de la suite quadres d'una exposició de Mussorgsky en la versió original per piano a París. Però potser una de les coses que ha quedat així com més oblidada, tal vegada perquè el mateix Ricard Viñas tampoc no li va donar, potser, l'impuls que potser li hagués pogut donar, és el vessant de Ricard Viñas com a compositor. L'any 1945, quan feia 2 anys que havia mort, es van publicar els anomenats 4 homenatges per piano. 4 peces delicioses, amb ressonàncies de la Belle Époque, aquella etapa que Viñas va viure de ple en el París somiat pels bohemis, pels artistes, i amb aquestes ressonàncies escriu aquests 4 homenatges, un a Maurice Ravel, el segon a Gabriel Fauré, el tercer a Erik Satie i el darrer a Léon-Paul Farga, amb qui compartia moltes afinitats estètiques. Doncs aquests 4 homenatges seran els que avui ens serviran, i permeteu-nos la redundància, per homenatjar a Ricard Viñas. Primer, el minuet espectral a la memòria de Ravel.

Amb un puntet d'ironia, però molta nostàlgia, aquest vals que acabem de sentir, el vals del temps de la Montijo, també anomenat Crinolín, es completa aquest deliciós recorregut que el pianista i compositor lleidatà Ricard Vinyes ens ha proposat per quatre homenatges per piano, respectivament a Maurice Ravel, a Gabriel Fauré, a Eric Satie i al poeta Léon-Paul Fargue. Quatre homenatges que Vinyes va escriure entre 1927 i 1938, però que no es van publicar

0: fins dos anys després de la mort del pianista l'any 1945. El pianista havia mort, recordem-ho, a Barcelona, el 43. Una música deliciosa, molta ressonància dels temps de la Belle Époque i que ens ha permès començar avui el primer temps amb aquest esperit certament evocador.
1: El primer temps.
0: I ara que ja ha cantat el gall, de cop ens ha agafat com un atac de nostàlgia i aquell puntet d'enveja que ens feien els nostres avantpassats bohemis, tots aquells escriptors, pintors, que van visitar la capital francesa just en els temps de la Belle Époque. La Belle Époque, ja sabeu, el període que va des de la Guerra Franco-Prussiana de 1870 fins a la Primera Guerra Mundial, el 1914. Va ser el paradís de la bohèmia, però també el paraís de la novetat, de l'aportació de la nova mirada dels visionaris. És el context en el que van sorgir corrents com el simbolisme o l'impressionisme. I vet aquí que és un d'aquells moments cobdiciats en els quals, per cert, Barcelona s'hi emmirallava. Vet aquí que tenim un preciós arc de triomf que ho testimonia en el passeig de Sant Joan. Què es trobaven en aquells moments tots els artistes que visitaven París? Doncs es trobaven compositors com, per exemple, Eric Satie.

Era la música d'Erik Satie, compositor que, abans, quan hem sentit els homenatges de Ricard Vinyes, per cert, interpretats pel pianista Jordi Camell, doncs ja hem pogut sentir que Vinyes homenatjava a Erik Satie, amb qui havia compartit converses i música. Erik Satie, que va escriure cap a l'any 1900 aquest balset que acabeu de sentir, va ser tot un himne de la Belle Époque. El balset es titula Je te veux, és a dir, jo et vull. Sembla que el va estrenar, o almenys consta com a interpretat per primera vegada l'any 1903, amb un cabaret molt popular del París de la Belle Époque, que es deia La Scala. Compte no confondre amb el cèlebre Coliseu milanès, que encara continua obert. Així doncs, Erik Satie va escriure aquest vals amb lletra, amb una lletra del poeta Henri Pacori, però que, bé, que resulta que se n'ha fet tantes versions, moltes d'elles com la que acabem de sentir, interpretada per Yuji Takahashi en piano sol. Però quina interacció van mostrar els compositors, diguem-ne, més cultes davant de la Belle Époque? Doncs, home, formaven part d'aquell món. Sí que van fer una música més, no direm culta, direm elaborada, però en qualsevol cas no cal ser massa espavilat per adonar-nos ben aviat que els grans compositors eren porosos a tota aquesta influència. Proveu d'escoltar la música de Claude Debussy. L'any 1910 va escriure també un vals per piano que el va titular La plus que lente, la més que lenta, una peça que va estrenar a l'Hotel New Carlton de París. Després, Debussy va fer una transcripció per corda per un violinista Singer que era amic seu, però la versió original per piano ha transcendit. Vet aquí, doncs, aquesta La plus que lente de l'any 1910, un vals amb flaires de Belle Époque.

Ja heu pogut veure la interacció entre Claude Debussy i la Belle Époque, aquest deliciós vals titulat La plus que lente, la més que lenta. Stephen Kovacevic era qui ens interpretava aquesta pàgina de l'any 1910. I bé, Maurice Ravel, l'altre gran bastió de l'anomenat impressionisme parisenc dels temps de la Belle Époque, tampoc va ser un home desconnectat de la Belle Époque, ans al contrari. A Ravel li encantaven els valsos i, de fet, tot el seu catàleg hi anem trobant com el compositor el va anar salpebrant amb alguns valsos deliciosos. El més famós de tots, en qualsevol cas, és el poema simfònic que el va titular directament La Valse. Recordeu que en francès és femení. Bé, doncs hi ha una col·lecció que la va escriure picant-li l'ullet a Franz Schubert, del qual també n'estava fascinat, que és la col·lecció anomenada Valsos nobles i sentimentals. Recordeu que Schubert ja havia publicat una col·lecció de valsos nobles i una altra de valsos sentimentals a les primeres dècades del segle XIX. Doncs bé, Ravel li va picar l'ullet i fins i tot li fa en algun moment una mica de paràfrasi. És això precisament el que us proposem, un tast d'aquests valsos nobles i sentimentals de Ravel. Continuem viatjant per la Belle Époque.

Alexandre Taró al piano ens ha fet somiar directament amb aquesta interpretació dels valsos nobles i sentimentals de Maurice Ravel. Eren com la ressonància que sentíem de lluny d'un lloc on estiguessin tocant valsos. És una obra preciosa i que novament ens porta ressonàncies de tot aquest panorama musical. De fet, els sons de la Belle Époque transcendeixen l'estima pel vals, aquesta dansa que podria semblar que amb la Primera Guerra Mundial acabaria desapareguent del panorama musical, però que s'hi va mantenir. No van ser pocs els autors que van caure seduïts pel, diguem, l'èmfasi rítmic tan característic d'aquesta dansa, portant-la de diferents maneres, de diferents formes, a la sala de concerts. Alexander Scriabin, per exemple, en el seu catàleg hi trobem 5 valsos per piano. I d'aquests 5 nosaltres n'hem triat un, l'opus 38, el va escriure l'any 1904. És el vals en la bemoll major.

Exotelim, el piano, ens ha interpretat aquest vals per piano en la bemoll major opus 38, un dels cinc valsos que ens ha deixat el compositor rus Alexander Scriabin. Interessant percebre com sembla més proper a l'estil dels valsos francesos de la Belle Époque que no pas als valsos vienesos, aquest vals que acabem de sentir. Però vaja, de fet, els catalans, ja ho hem dit abans, també es van passejar pel París de la Belle Époque. Alguns més connectats musicalment, altres potser no tant. El Béniff hi va ser plenament present, potser com a compositor no hi va connectar tant. Ricard Vinyes va ser el gran pianista del moment i Frederic Mompou, per exemple, va arribar-hi a temps, ja que va arribar a París per primera vegada just poc temps abans que esclatés la Primera Guerra Mundial i, per tant, encara va poder-ne percebre tota la seva essència. Amb l'esclat l'any 14 de la Guerra Mundial, Mompou va tornar a Barcelona i després, un cop acabada ja a les portes de la nova dècada de 1920, Mompou va tornar a París passant una de les etapes més daurades de la seva vida. Va ser aleshores quan va escriure el tango que sentim tot seguit.

Deliciós i ben poc conegut aquest tango de Frederic Mompou amb ressonàncies cubanes que el fan proper a l'habanera, que en definitiva no deixa de ser el tango cubà. Frederic Mompou va escriure aquest tango l'any 1919, just poc abans de tornar a París. De fet, és una de les obres que després el compositor va descartar, però no va destruir. I, per tant, després de la seva mort, es van trobar dins d'unes carpetes a casa seva, al Passeig de Gràcia de Barcelona, que ell en deia les meves escombraries. Vet aquí, doncs, aquesta escombraria, entre cometes, de Frederic Mompou, que ens interpretava el pianista Mac McClure, el tango. I avui, amb ressonàncies de París, de la Belle Époque, músiques precioses de compositors francesos i d'altres que no ho són, però que, òbviament, reflecteixen aquesta influència. Però ara sí, el que ve tot seguit és un compositor genuïnament francès, Francis Poulenc, que aquí sí que ja depassem la frontera cronològica de la Belle Époque, ja que l'obra que sentirem és la 15a improvisació en do menor, data de 1959. I a més, per acabar-ho de rodonir, Francis Poulenc la va titular Homenatge a Edith Piaf.

Deliciós homenatge a Edith Piaf en forma d'improvisació escrita per piano. La improvisació número 15, música de Francis Poulenc, que ens interpretava Cyprian Katsaris al piano. I és que Poulenc va viure de ple també la Belle Époque, però sobretot ja com a compositor jove, perquè va ser quan, de fet, va néixer. Ell va començar a florir com a compositor just després de la Primera Guerra Mundial, en el temps que arredors del patronatge de la princesa de Polignac van esclatar els famosos Grup dels Sis. Així doncs, Francis Poulenc va formar part d'aquest grup dels anys 20 i just en aquest context va ser quan va escriure aquest breu i encantador vals que sentim tot seguit.

Versió orquestral d'aquest vals, que forma part de l'anomenat Àlbum del Sis, un àlbum publicat amb obres de tots els membres del grup del Sis. Vet aquí, doncs, la versió que sentíem interpretada per l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Charles Dutoit, d'aquesta versió orquestral del vals número de catàleg 17 de Francis Poulenc. Tot aquest món de la Belle Époque va generar un encanteri en la posteritat. No són pocs els compositors que s'ho miren, remiren, ni que sigui de reull, i que escriuen obres on hi segueix ressonant aquesta joie de vivre que va marcar l'esclat creatiu d'aquells anys. Per exemple, el compositor francès Jean Francais, que va viure just en els temps de les avantguardes més dures que es vivien a París, o dit d'una altra manera, mentre Pierre Boulez demanava als seus deixebles que fessin serialisme integral, Jean Francais homenatjava a Poulenc amb aquesta musique pour faire plaisir.

Era per conjunt d'instruments de vent aquest inici de l'anomenada Musique pour faire plaisir. Com heu pogut apreciar ràpidament, aquí el compositor Jean Francé utilitza el vals que hem sentit prèviament, el vals de 1920 de Francis Poulenc, per fer-ne aquesta divertida versió amb instruments de vent que ens interpretaven els membres de l'Orquestra de Cambra de Lausanne, dirigits per Nicolas Chalvin. La música de Jean Francé, inspirada en Poulenc, dona pas a un altre dels membres del grup del sis, Georges Auric, que seguint amb aquest joc amable, aquesta música propera, que hereda d'alguna manera l'encant dels temps del Belle Époque, però que li afegeix probablement alguns watts de llum, aquí teniu les cinc bagatel·les, ara sí, per piano a quatre mans, d'aquest compositor, de Georges Auric.

Ja veieu, música fina, transparent i que reflecteix aquesta llum del període entre guerres mundials que tan bé van retratar els membres del grup dels Sis. De fet, George Auric, el compositor que acabem de sentir, n'era membre. Philippe Corr i Edouard Exergen ens han interpretat piano a quatre mans les breus i encantadores cinc bagateles. Aquí la frontera entre música popular i música de concert, la veritat és que costa de traçar, però en qualsevol cas aquest és un segell típic dels compositors que van formar part d'aquest grup. Per cert, que entre els Sis hi havia una senyora, Germaine Taillefer, que sempre va honorar aquest llenguatge que ara descrivíem, fi, transparent, i que reflecteix una certa influència de Fauré i de Ravel. De Germaine Taillefer us proposem també una dansa ad hoc al que estem sentint aquest matí, i aquest matí pour faire plaisir a Catalunya Música. Sentirem el vals lent, evocador, elegant, delicat i lleugerament nostàlgic.

Deliciós vals lent que sentíem interpretat pel pianista Lang Lang. Música de l'única dona compositora del grup dels sis, Germaine Taillefer. Bé, i completem avui aquesta selecció que ens ha portat pel París sota l'àrea d'influència de la Belle Époque, sentint un altre dels himnes que va compondre Erik Satie. Va ser Paulette Darty qui va interpretar aquesta cançó que sentirem tot seguit l'any 1904, esdevenint una de les cançons més interpretades. Ella va ser tota una estrella famosa del music hall de París d'aquells temps. Per tant, doncs, vaja, amb la seva popularitat va contribuir també a fer popular aquesta cançó d'Erik Satie titulada Le Picadilly.

0: Hem sentit la versió pianística interpretada per Anne Kefelek de la cançó Le Picadilly d'Erik Satie. Tot un himne que ens feia recordar d'alguna manera l'arribada de la nova música que venia dels Estats Units, de Chicago, de Nova York, els Ragtimes, etc etc. Aquesta marxa Le Picadilly ens ha permès tancar les músiques amb les que avui hem començat a Catalunya Música. Amb aquesta obra de Erik Satie completem, doncs, aquest ressò de la Belle Époque.
1: El primer temps.
0: Completem o no? Perquè encara ens queden uns minuts. I de cop se'ns ha acudit, i si fem un viatge directe al so dels temps de la Belle Époque? En aquells temps hi va haver un cantant, cantautor, poeta, que anava sempre amb una bufanda vermella que es deia Aristide Bruin. Va ser ell qui va immortalitzar la vida nocturna de Montmartre, la vida bohèmia a través d'algunes cançons, com per exemple la que sentirem tot seguit, un homenatge a la cafeteria més famosa d'aquell París de Montmartre, Le Chat Noir, on, per cert, Erik Satie hi va treballar durant molt de temps com a pianista. Le Chat Noir, el gat negre. La cançó ret un homenatge al famós cabaret on es reunien artistes i bohemis.
2: Le Chat Noir, canté par Aristide Bruin.

0: Això sí que era un viatge en el temps de 120-130 anys per sentir l'Aristide Bruant en persona, el cantautor poeta de bufanda vermella que va immortalitzar la vida nocturna i bohèmia de Montmartre, parlant en aquesta cançó de la lluna i que tot passa al voltant de Le Chat Noir, el gat negre, la famosa cafeteria bohèmia que va esdevenir un epicentre de tot aquest món que avui hem volgut retratar al primer temps. Primer temps que ja s'acaba, però que tornarà demà, com sempre, a 7:15 els caps de setmana, a 7:15. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Diumenge a les 2 del migdia, reptes nous, mirades de futur i veus empoderades. Perquè les músiques empoderades creixen i s'expandeixen sense parar. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica. Ens hi acompanyeu?

0: Catalunya Música.
1: Sabies que alguns instruments de les bandes musicals provenen de les bandes militars otomanes?
0: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: Les bandes musicals són formacions molt versàtils i potser per això tots, en algun moment o altre de les nostres vides, n'hem sentit alguna en directe, sobretot en l'àmbit d'una festa de carrer. Però la banda és una formació molt polifacètica i per això val la pena descobrir-ne les possibilitats simfòniques. Avui ho farem a través de les activitats escolars i familiars de l'Auditori de Barcelona i la Banda Municipal de Barcelona. A les seccions didàctiques sabrem quina va ser l'aportació de les bandes otomanes a les bandes europees i riurem amb una composició de Charles Ives, creada expressament per semblar una banda de poble desafinada i fora de temps. Si teniu set de sons, comencem!
1: La vida sona, el set de sons.
0: I comencem el programa, com sempre, amb una composició que ens permet retrobar la pròpia respiració i la calma. Es tracta d'un arranjament, per a banda de vents, d'una peça coral d'Erics Essenbals, Only in Sleep.

El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme. Set de sons. Deixa que la música faci la seva.

0: La Banda Municipal de Barcelona va néixer l'any 1886 i ha estat, al llarg de la seva història, un motor musical i cultural de la ciutat. L'any 2007 es va convertir en formació resident de l'Auditori i va iniciar-hi una temporada estable de concerts. Avui, sota la direcció titular de José Rafael Pascual Vilaplana, continua la seva doble vocació. Per una banda, ser una formació artística de primer nivell i de l'altra, acostar la música a la ciutadania. I aquí hi té molt a dir el servei educatiu de l'Auditori. La seva responsable és Marta de l'Olmo.
1: Tots sabem que és una institució centenària. De fet, l'any passat vam celebrar el 140 aniversari i entenem que és patrimoni cultural de la ciutat, no? Nosaltres el que volem des del servei educatiu és ajudar a infants, joves i famílies que la coneguin, perquè entenem que té una funció cultural i educativa i inclús social molt important, no?
0: La relació entre el servei educatiu i la banda s'ha anat concretant en diferents projectes. Un és Bandàstic, un concert educatiu que ja vam descobrir en un altre set de sons. Avui, però, ens fixarem en dues propostes que permeten copsar una faceta molt menys visible de la vida d'una formació professional, els assajos.
1: A partir d'aquí és quan des del servei educatiu hem dissenyat tres activitats o projectes vinculats amb la Banda Municipal de Barcelona. Tenim el concert educatiu per primària Bandàstic, que aquesta serà la tercera temporada, i alhora, també fa 3 anys, vam començar a fer els assajos oberts amb la banda per secundària, batxillerat i cicles formatius en divendres. Aleshores, vam creure convenient també poder obrir aquesta activitat, la dels assajos oberts, per a famílies, perquè el que volíem i el que entenem és que aquesta experiència d'endinsar-se en el món de la banda no ha de ser exclusiva de l'entorn escolar. I és els dissabtes al matí i els donem l'oportunitat a infants i adults d'assistir a l'assaig general de la Banda Municipal de Barcelona a la Sala Gran, a la Sala 1 Pau Casals.
0: La proposta escolar es diu Assaig amb la banda i s'adreça a alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius. La versió familiar és Descobreix la banda, pensada per a famílies amb infants a partir de 8 anys. En tots dos casos, la invitació és assistir a un assaig de la Banda Municipal de Barcelona. Però abans d'entrar-hi, potser cal preguntar-nos què esperem trobar quan parlem d'una banda de música. José Rafael Pascual Vilaplana n'és el director.
2: No crec que no hagin sentit o vist una banda. El que passa és que pot ser aquells que ho han vist, l'han vist quasi sempre en un àmbit de la música tradicional o de la música popular. Un dels clars objectius tant d'aquest projecte com Descobreix la banda com del projecte general de la Banda Municipal de Barcelona és donar a conèixer quina potencialitat té una formació, una orquestra de vents i percussió en l'actualitat com a oferta tant des del punt de vista artístic com des del punt de vista pedagògic, no? Llevant aquest mantell que de vegades l'estereotip de lo popular atorga únicament a la banda de música.
0: La Banda Municipal de Barcelona ha interpretat repertori simfònic, ha estrenat nova creació i ha treballat amb directors, solistes i compositors d'arreu del món. De fet, al llarg de la seva història, fins i tot, l'ha dirigida Richard Strauss, una trajectòria que ajuda a entendre la reivindicació que fa el seu director actual.
2: És importantíssim fer aquesta pedagogia perquè encara tenim, diguem-ne, problemes per normalitzar l'ús d'una banda en la cultura musical actual, tant en programacions de festivals com d'auditoris, perquè d'alguna manera es pensa que la banda sols pot oferir aquesta funcionalitat sols popular que ja està molt bé i que això han fet les bandes amateurs durant moltíssims anys. Però, clar, una banda professional, com és la Banda Municipal de Barcelona, és una eina artística de primer nivell i de primer ordre que cal potenciar.
0: La Banda Municipal de Barcelona no només interpreta els grans clàssics del repertori per a vents i percussió, també ha propiciat la nova creació. Un bon exemple és Eufonium, una obra per a banda simfònica de la compositora gironina Reinalda Blanco, que la mateixa Banda Municipal va estrenar l'any 2005.

0: Quan anem a un concert de banda o de qualsevol altra formació, arribem a la sala, ens asseiem i els músics surten a l'escenari amb una obra preparada. En aquestes activitats d'assaig amb la banda per a escoles i Descobreix la banda per a famílies, com dèiem, la proposta és veure i sentir tot allò que passa durant la preparació del concert. L'experiència d'aquestes dues activitats comença amb Pepe Reche, musicòleg i divulgador que parla de la història de la banda i dona detalls del repertori del concert. Ens ho explica Marta de l'Olmo, responsable del Servei Educatiu de l'Auditori.
1: En Pepe Reche, que és la musicòleg i és divulgador, que fa una primera introducció sobre què és la banda municipal, explica la seva història, dona quatre pinzellades doncs, del repertori i compositors que escoltaran just aquell dissabte, no? Del programa doncs, que han escollit les famílies per venir a veure. I després s'assisteix a la primera part de l'assaig general i aquí és quan baixem la banda municipal, diguéssim, a un nivell doncs, que infants i adults puguin comprendre, no? Es tracta de que vegin com afinen els instruments, de que vegin com funciona el joc entre director i músics, com es treballa el tempo, les dinàmiques, la construcció de la interpretació.
0: Després d'aquesta introducció comença l'assaig. Durant aproximadament una hora, escolars o famílies comparteixen experiència amb una cinquantena de músics de vent i percussió mentre preparen un dels programes de la temporada. No és un concert comentat ni una representació pensada per al públic, és un assaig tal com raja. Ens ho confirma el director de la banda municipal de Barcelona, José Rafael Pascual Vilaplana.
2: Depende si l'assaig és al final de la setmana, normalment venen els divendres o de vegades és el general. Jo faig el que és el treball habitual de l'assaig. I l'única cosa que en algunes de les ocasions els companys responsables d'aquesta activitat em demanen pues, participar en un breu col·loqui amb el públic que ve i em poden fer preguntes i em poden parlar una mica amb mi sobre com ha anat l'assaig, què els ha interessat, què els ha sorprès. I crec que això també és acostar un poc la nostra feina d'una manera més natural a la gent que ve a visitar-nos.
0: Aquesta diferència és important. En un concert només escoltem el resultat. En un assaig podem veure tot el procés. Una frase interrompuda, unes notes que tornen a començar, una entrada que cal ajustar i, sobretot, la comunicació entre director i músics de la banda.
1: I hi ha una cosa que sempre diem també que és important, sobretot els infants, que vegin que els músics professionals també s'equivoquen, també han de corregir, també han de fer les coses moltes vegades doncs, per acabar assolint el nivell que es busca en un concert d'una formació professional, com és la banda.
0: Aquestes activitats d'assaig amb la banda per a escoles i Descobreix la banda per a famílies són una bona manera de mirar una formació musical gairebé amb lupa. Podem distingir famílies instrumentals, descobrir timbres, observar què fan els músics i també podem veure l'esforç que suposa a nivell individual i grupal preparar un concert.
2: Venen molta gent de, diguem-ne, diversos perfils, des de gent, com diem abans, que no havia vist mai una banda, o des d'estudiants de música, que de cop i volta fins i tot descobreixen instruments que no els havien vist, no? I veure aquesta activitat, aquesta forma de treballar, com en dirigeix els músics, com ells responen, com es comporten durant l'assaig, quin treball intern es fa, els sorprèn molt i els agrada molt. I crec que és una boníssima manera de fer conèixer el treball d'una banda professional com la banda municipal de Barcelona.
0: Però durant aquella hora, el públic també experimenta una cosa més elemental i potser cada vegada menys habitual, perquè no cal que faci res, només cal escoltar i observar.
1: Vivim en uns temps que és tot molt ràpid i en el món de la immediatesa i a través d'aquest tipus d'activitats també busquem que infants i adults trobin aquesta hora aproximadament que dura la primera part de l'assaig, no? Doncs per estar en un estat de calma, de concentració, d'observació, doncs que costa tant en el dia a dia que vivim tots i totes.
0: Al llarg de la seva història, la Banda Municipal de Barcelona ha interpretat també repertori vinculat a la música tradicional catalana. Un bon exemple és la Suite Segarrenca de Joan Lluís Moraleda, una obra inspirada en melodies de dansa tradicional. En sentim ara la segona variació.

0: aquesta oportunitat d'observar la Banda Municipal de Barcelona des de dins, que ens ofereixen les activitats de l'assaig amb la banda per a escoles i Descobreix la Banda per a famílies de l'auditori, ben segur que ajuda molts infants i joves a entendre millor la feina de músic. A banda, hi ha un personatge que, vist des del pati de butaques, pot resultar especialment enigmàtic: el director. Té una partitura al davant, mou els braços i la formació toca, però què està fent exactament? En un assaig, la resposta es fa evident. Ens ho explica així el director de la Banda Municipal de Barcelona, José Rafael Pascual Vilaplana.
1: Com si m'escolten fent una indicació, com sobtadament ells se n'adonen del canvi després de respondre a la meva indicació, no? I clar, molta gent em diu, ostres, és que clar, això no ho veiem, no? Nosaltres creiem que tu mous els braços, aquells toquen i tal, no? I com en una petita indicació que es faci verbal, amb una ajuda gestual, pot fer canviar el so sobtadament, no? I això es sorprèn moltíssim perquè és una experiència que al concert ho viuen directament, però no fan la reflexió aquesta, no? De la funció del director davant d'una formació simfònica, no? I se'n van molt sorpresos i molt complaguts de viure aquesta experiència.
0: Una partitura pot indicar notes, ritmes o dinàmiques, entre moltes altres coses, però entre el que hi ha escrit sobre el paper i el que finalment sentim, hi intervenen desenes de persones que han de construir una mateixa interpretació.
1: Clar, la partitura és importantíssima, no? I una bona partitura ben dissenyada és fonamental per al nostre treball, però després també és el transmissor, no? L'eix transmissor és un eix humà, no? I com l'art es provoca realment en cada moment. És a dir, aquesta immediatesa de tindre uns còdics i que un grup humà els traduïsca en una obra artística que damunt es caduca, perquè allò que han escoltat a l'assaig, fins i tot si venen al concert, serà molt semblant, però és absolutament nou, no? Treballem en un art caduc que naix per morir sobtadament. I aquesta experiència d'immediatesa crec que és molt enriquidora i molt formativa per tothom.
0: Un cop acabada aquesta primera part de l'assaig, encara queda temps per parlar i aclarir dubtes. El musicòleg i divulgador Pepe Reche condueix un col·loqui amb els participants i, quan és possible, també amb el director. És el moment de preguntar tot allò que ha anat despertant curiositat durant l'hora anterior. Marta del Olmo, cap del Servei Educatiu de l'Auditori.
2: En aquest cas, en Pepe Reche, doncs, a disposició de sobretot dels infants, no? Perquè és quan els hi surten preguntes d'aquestes que només un cervell d'un nen o nena doncs pot arribar a formular, no? I a vegades és que els hi crida l'atenció, no sé, per dir, doncs, per què aquesta trompeta s'ha aixecat en aquest moment? O per què quan afinen hi ha hagut un músic que s'aixeca i els altres el segueixen, no? Aquesta part més planera, diguéssim, que els crida l'atenció i que, de nou, és només gràcies a activitats d'aquest tipus en les quals aquests infants poden obtenir resposta, no?, a aquestes preguntes, perquè vens al concert directament i segurament l'impacte serà un altre, perquè estaràs en una sala amb centenars de persones, però aquesta està tan proper, diguéssim, al projecte, als músics i a personal de l'auditori, doncs no el tindràs i, per tant, també busquem això.
0: I de vegades les preguntes més aparentment senzilles serveixen per posar sobre la taula qüestions més generals.
1: En molts col·loquis m'han preguntat si hi ha diferència entre dirigir una banda i una orquestra. És com que el que dirigís la banda sols dirigís la banda o el que dirigís l'orquestra sols dirigís l'orquestra. I això és simptomàtic de la manca de normalització que es té de la nostra feina, una, com a directors, i dos, també del desconeixement que es té de realment del que és una formació de vents i percussió dins de l'àmbit artístic o més concertístic, no?
0: En el cas dels instituts, a més, la visita forma part d'un treball que pot començar abans d'entrar a l'auditori i continuar quan l'alumnat torna a classe. Assaig amb la banda disposa d'un dossier pedagògic específic elaborat per Pepe Reche i de materials per continuar estirant el fil. La resposta dels centres educatius és sempre molt satisfactòria.
2: El feedback és molt bo perquè, de fet, en tenim moltes que cada any repeteixen just amb aquesta activitat. Sí que és cert que va dirigida a alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius. Aleshores, precisament amb aquesta guia didàctica, amb aquest dossier pedagògic, El que pretenem, un, és que hi hagi una feina de preparació prèvia, perquè el dia que venen a l'auditori l'experiència sigui molt més rica, i després sempre oferim inclús activitats post-assaig, en aquest cas, no? És a dir, per a aquells centres que vulguin seguir treballant al centre educatiu, doncs, estirar del fil els que ells vulguin, doncs posem a disposició un munt de recursos, no? I d'eines. I precisament el que ens estem trobant és que els mestres de música que fan aquesta activitat estan molt satisfets.
0: Anar a un concert ens permet sentir música, entrar en un assaig ens permet veure com es crea aquesta música. Durant dues hores, assaig amb la banda i descobreix la banda, obren una porta que normalment queda tancada al públic. Al darrere no hi ha cap secret extraordinari, però descobrir la feina dels músics i del director segurament farà que no sentim mai més la música de la mateixa manera.

0: Set de sons. Que la música faci la seva.
1: I seguirem amb una interpretació de la Banda Municipal de Barcelona d'un dels temes musicals més clàssics del món del cinema. Ernest Gold va escriure un total de 33 proves abans de trobar la definitiva. L'esforç va valdre la pena perquè va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora i es va convertir en tot un èxit. Es tracta d'Èxode.

0: El 6 del 7 de sons.
1: I ara és el moment de descobrir el misteri amb què hem obert el 7 de sons d'avui. A les bandes de música actuals hi trobem normalment el bombo, els plats i el triangle, però aquests instruments de percussió abans del segle XVIII no existien a les bandes europees. L'origen l'hem de buscar a les bandes militars otomanes, sobretot a les anomenades bandes de geníssers. Al segle XVII, a Europa, la sonoritat d'aquestes bandes, molt espectacular i brillant, es va posar de moda i molts compositors, com Mozart o Beethoven, van començar a fer creacions anomenades a la turca.

Així doncs, a les bandes europees es van començar a incorporar alguns dels instruments otomans com el bombo o els plats. Un dels més curiosos era un bastó molt alt, coronat amb una mitja lluna i ple de campanetes i peces metàl·liques. Se l'anomenava el Turkish Crescent, Schellenbaum o Jingling Johnny. Amb el temps, però, les bandes europees el van anar deixant de banda.

Un dels compositors que es va veure influït per aquest gust europeu de les bandes otomanes va ser Michael Haydn. Ho comprovem amb aquesta marxa turca.

0: Al set de sons, la música fa riure.
1: La música de banda en general pot tenir un component festiu i popular que la fa molt propera. Potser per això trobem diferents anècdotes força divertides al seu voltant. Una de les més curioses fa referència al compositor Charles Ives, que va créixer envoltat de bandes perquè el seu pare, George Ives, era director de banda i tenia una manera ben particular d'entendre la música. Per exemple, pel que sembla, un cop va fer sortir dues bandes tocant músiques diferents mentre caminaven l'una cap a l'altra per sentir-ne el so resultant. Aquesta fascinació per l'experimentació en la música de banda va acompanyar el seu fill, que a Country Band March va recrear amb molt d'humor una banda amateur de poble. En aquesta peça, alguns instruments entren una mica tard. Es toquen notes que no acaben de ser les correctes i els ritmes no coincideixen del tot. La gràcia, és clar, és que tot aquest desgavell està perfectament escrit a la partitura. Per tant, per interpretar una banda que toca malament, cal una banda que toqui molt bé.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Seguim endavant amb una peça que ens demostra que una banda pot crear paisatges de recolliment i calma. L'octubre és el mes preferit del compositor Eric Whittaker, per això li va dedicar l'obra que sentirem tot seguit, escrita originalment per a banda de vents.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@trescat.cat.
1: Avui hem vist com de versàtil i interessant pot ser la música de banda. Amb les propostes pedagògiques i familiars de l'Auditori i la Banda Municipal de Barcelona, a més, ho podem compartir amb els més petits i, de passada, descobrir junts moltes curiositats i interioritats d'aquesta formació. Acabarem el programa amb una música càlida com una posta de sol. De fet, el seu títol, Dusk, significa capvespre. És de Steven Bryan. Us hem acompanyat, Pau Roca, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
1: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
2: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
1: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
1: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
3: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
4: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
3: I aquesta setmana...

0: perill, adolescents i nens a prop.
1: El violí vermell. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

Catalunya Música. Si de dilluns a divendres no has pogut escoltar els Homes Clàssics, pots fer-ho ara en el resum setmanal.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics, aquí, a l'antena de Catalunya Música. Pedro, el passat mes de setembre, ara obrim una nova manera de commemorar coses, ara veureu, el que closques per commemorar el que farem aquesta setmana.
2: Som molt commemoratius, tu i jo, eh?
1: Hem de trobar excuses.
2: Exacte.
1: En tot cas, com dèiem, el passat mes de setembre, concretament el dia 20, es va celebrar el... o commemorar el 69è aniversari de la mort de Sibelius. Val? I he pensat una mica sobre aquest compositor.
2: No, de fet, fa unes setmanes li vam dedicar un capítol, no? Fixant-nos en la seva relació amb el nacionalisme musical finlandès, aquella setmana que vam fer de perifèries, no?
1: Exacte, la setmana de l'11 de setembre, dia de nacional de Catalunya.
2: Exacte.
1: De fet, a Sibelius, si pensem una mica, almenys des de la nostra perspectiva, no com a no finlandesos, no? Nosaltres sempre vinculem aquesta idea, no?, de la música nacional finlandesa, el seu poema simfònic, no?, la de la creació d'una identitat nacional finlandesa a través de la música, i en particular, gràcies a aquest poema, no?, el poema simfònic que es diu Finlàndia, que pels finlandesos, pel que diuen, és una mena d'himne no oficial.
2: El que passa és que això passa a la gent com tu, que sou d'etiquetar. Etiquetar, i la gent l'etiqueteu. Aquest ha fet un poema simfònic, pum, poemista simfònic. Bé, aquest ha fet Finlàndia, no. Finlàndia.
1: Clar, però no només això, va contribuir a la independència del seu país, sí, etcètera, clar, no?
2: Sí, amb això tens raó, però també és veritat que l'obra simfònica de Sibelius va molt més enllà.
1: Molt més enllà.
2: D'aquest poema simfònic tan conegut, eh? Potser tota aquesta obra simfònica doncs, no és tan coneguda com es mereixeria.
1: Home, jo crec que, en general, és molt més conegut el seu poema simfònic que les seves 7 sinfonies. No?
2: Sí, no.
1: Doncs, en efecte, ja veieu per on van els trets, no? Aquesta setmana us proposem endinsar-vos a l'univers simfònic de Sibelius més enllà del seu poema simfònic Finlàndia.
2: Doncs som-hi, comencem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.
3: Dilluns,

0: De fet, no podíem ser més previsibles. Sí. Diem Sibelius més enllà del seu poema Sinfònic Finlàndia i, en efecte, comencem amb el poema Sinfònic Finlàndia.
1: Que és una meravella, si grita
0: sí,
1: pas.
0: Sí, clar.
1: Però, en tot cas, és per posar-nos en context, eh? Per si hi ha algun despistat i no recorda com sona aquest poema sinfònic, doncs aquí el tenim.
0: I per si algú no recorda com és aquest programa.
1: També, exacte.
0: Que diem una cosa i fem una altra.
1: El que volem fer en aquest primer capítol és fer una mica de memòria per situar qui va ser Sibelius, no? Mm,
0: sí, sí, perquè... De fet, a diferència d'altres compositors, podríem dir que no va ser un nen prodigi. A veure, almenys ell així ho assegurava.
1: Ell deia que no era un nen prodigi.
0: Però jo estic segur que sí, perquè al final, gent que sent adults, tipus Wagner, doncs ho fa, doncs no sé, penso que ell només amb 11 anys era capaç d'interpretar aquesta obra per violí.

0: Meravellosa obra, meravellosa obra.
1: Si, do, si, la, la, la, mi...
0: Que no és de Sibelius, eh?
1: No, no, aquest si, do, si, la, la, mi. Escolta'm una cosa, sí. És que, clar, aquest concert, jo ara que estic dintre del món dels violinistes, m'he endinsat...
0: Tens els violinistes a
1: dintre
0: casa?
1: Dintre del món dels clar. Violinistes adolescents...
0: bueno, ànims.
1: Sí, clar, però imagina't, vull dir... L'he escoltat 10 milions de vegades, perquè, clar, ells doncs, escolten molta música per violí, i, a més, allà a l'Escola de Música Cerdanyola també ha acompanyat aquest concert. Vull dir, és una obra que, home, amb 17-18 anys, no... Vull dir, acabes tocant, tot i que si et vols acabar dedicant, perquè és una obra molt difícil.
0: És complicada.
1: 17-18 anys,
0: Jo no sé si, quan Sibelius tenia 11 anys que tocava aquesta obra, la tocava com l'Anne-Sophie Mutter, que és aquesta que estem escoltant ara mateix.
1: Però clar, perdona, has dit 11 anys?
0: 11 anys.
1: 11 anys,
0: Jo penso que si el toques amb 11 anys aquest concert, que és el concert per violí de Mendelssohn, diguis el que diguis, home, algú de prodigi tens, no? Home. Alguna cosa prodigiosa tens dintre teu.
1: Home.
0: Perquè aquest concert ja és complicat per un adult, imagineu-vos, per un nen d'11 anys.
1: Sí, sí. No, però és el que dèiem ara fora d'antena, no? O sigui, aquests grans compositors, quantes vegades hem explicat que Wagner va començar a estudiar música ja quan tenia 17 anys,
0: sí,
1: o 18, no?
0: Sí, aproximadament,
1: bueno, estudiar.
0: A aprofundir-hi seriosament.
1: Aprofundir-hi, sí. No? Mm. Estic convençut que ell era un prodigi.
0: Segur. Jo crec que era un prodigi més enllà de la música, Wagner.
1: I tant. No, però tornem a Sibelius, perquè jo suposo que ho devia ser perquè, de nou, segons ell, va començar massa tard a estudiar el violí. Segons ell, això va passar perquè el seu pare va morir quan ell encara tenia només 3 anys i va ser al cap d'uns anys que el seu tiet, que també era músic, el va agafar com a tutor i li va començar, doncs, això, a ensenyar música.
0: Però, Pedro, si et sembla, comencem una mica pel principi, perquè Sibelius va néixer a l'actual Finlàndia l'any 1865, i en aquella època Finlàndia era una mena de província de Rússia, i, com hem dit, el seu pare va morir quan només tenia 3 anys, i la seva infància va ser bastant difícil, perquè, bé, malgrat això, amb 11 anys i el mestratge del seu tiet va aconseguir tocar, a més del violí, assumir obres com aquest concert per a violí. Vull dir que no només va aprendre a tocar-lo, sinó que va evolucionar molt per arribar a una obra com aquesta.
1: Sí, que no va tocar quan les oques van al camp,
0: no.
1: Sinó que va...
0: O igual sí, però ràpidament es va trobar al damunt, no? Clar.
1: I el dia següent Mendelssohn, no?
0: Clar.
1: Sí, sí, tot i això Sibelius va començar la carrera de dret, segurament per assegurar-se un futur més enllà de la música.
0: Allò que estudies, música, no, què estudies?
1: De veritat,
0: que
1: no?
0: Què estàs estudiant?
1: Exacte. Però clar, no va trigar a donar-se que la seva passió era justament la música, així que va deixar els estudis de dret per ingressar a l'Institut de Música de Helsinki, que, curiosament, anys després es diria Acadèmia Sibelius.
0: Això és fort, eh? Clar, tu no... Sibelius no era conscient com va trepitjar aquest Institut de Música de Helsinki per primer cop, que s'acabaria dient Acadèmia Sibelius.
1: Sí.
0: I ara us podeu imaginar que va ser a partir d'aquest punt quan començaria a despuntar, a demostrar un talent musical, a fer una enorme carrera, però no va ser així del tot.
1: No, exacte. La seva etapa d'estudiant, que és veritat que va ser molt intensa, sobretot perquè va conèixer gent molt important del món musical del moment, i amb aquesta etapa doncs, viatja cap a Berlín, també cap a Viena, on va conèixer personatges com mateix Ferruccio Busoni o Robert Fuchs.
0: Personatges potser sí, importants també, però Fuchs i Busoni no serien els personatges més populars del món de la música.
1: Home, entre els músics els coneixem.
0: Jo
1: els vaig conèixer.
0: Això em refereixo. Entre els músics, això em refereixo.
1: Sí, però escolta'm, no cal ser popular
0: no.
1: Per ser un gran
0: és
1: músic.
0: Veritat.
1: Ja veuràs, escolta això.

0: Us sona aquesta obra?
1: De qui és? És Johann Sebastian Bach?
0: Ja, exacte, ja hi som, ja hi som, eh? Ja hi som. No, és veritat, l'obra original és de Bach, evidentment.
2: Tocata i fuga, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Però clar, això doncs és un, podríem dir, una transcripció, un arranjament per a piano. Busoni, de Busoni, precisament, de Ferruccio Busoni, en va fer molts, té una xacona també per a que... El llibre, recordo, el llibre que posa Bach Busoni.
2: Clar. No, de fet, és habitual en concerts o en discs que fiqui això.
0: Bach Busoni.
2: Toca't en fuga re menor, número català, clarora, i fiqui Bach Busoni.
0: Exacte. I és que, com podem sentir amb aquesta interpretació, ell va ser un gran arranjador i d'ell ens quedem doncs, les versions per a piano d'obres de Bach. Algunes, o sigui... reinterpretades amb més dificultat. Clar. Una mica el que feia Liszt.
2: No és només una transcripció, és una relectura, no, de l'obra.
0: Exacte. Dimarts.

0: Si sí, parlàvem de la sinfonia i la podíem escoltar, la sinfonia número 1, avui és el torn de la número 2, que no és el que està sonant. En tot cas,
1: no
0: la sinfonia número 2, amb re major, de Jean Sibelius, va ser composta entre els anys 1901 i 1902. I és probablement una de les més conegudes interpretades de les seves 7 sinfonies, no?
1: També és interessant perquè es troba en un moment de transició creativa, diguéssim, de Sibelius, perquè encara conserva la força i la grandiositat de la sinfonia romàntica del segle XIX, però al mateix temps ja hi apareixen algunes de les característiques que definiran l'estil més personal de Sibelius.
0: De fet, per entendre-la millor, és interessant relacionar-la tant amb algunes obres anteriors del mateix Sibelius, com Kullervo, que justament és el que està sonant ara de fons, o el famós poema sinfònic, que vam dir que no en parlaríem en tota la setmana i ja l'hem anomenat més que mai, eh? Sí. Poema sinfònic Finlàndia, com amb les sinfonies que escriurà posteriorment.
1: La segona sinfonia va començar a gestar-la durant una estada de Sibelius a Itàlia. Tot i això, quan es va estrenar a Helsinki l'any 1902, va ser rebuda en un context polític realment molt particular.
0: Doncs sí, Finlàndia era llavors un gran ducat integrat dins de l'imperi rus i estava vivint doncs, un procés de russificació que amenaçava part de la seva autonomia. De fet, la defensa de la cultura finlandesa s'havia convertit en una forma d'afirmació nacional i Sibelius doncs, estava fortament associat amb aquest moviment.
1: De fet, uns anys abans havia compost Kullervo, que és una gran obra inspirada en el Kalevala, que és l'epopeia nacional finlandesa.
0: Sí.
1: Amb aquesta obra, Sibelius havia demostrat que la mitologia pròpia, la pròpia de Finlàndia, podia convertir-se en material per a una composició sinfònica de grans dimensions.
0: També havia compost la famosa suite Lemminkainen, igualment inspirada en el Kalevala. Aquestes obres Sibelius construeix doncs, musicalment un món de llegendes, de natura, de paisatges profundament associats precisament a la cultura finlandesa, que és el que els hi toca bé de prop.
1: És una mica una reafirmació cultural dels finlandesos a través de la música.
0: Exacte.
1: De fet, si hi pensem, és una mica com el que va fer Wagner amb la seva tetralogia, però en aquest cas centrat en la cultura finlandesa.
0: Sí, però la referència més important per entendre la recepció de la segona sinfonia, jo diria que és precisament Finlàndia, de l'any 1899.

0: Finlàndia, que al final ens acabarem fent un tip d'escoltar-la d'aquesta setmana, havia adquirit ràpidament doncs, un fort valor simbòlic. La seva música passa doncs, aquell inici fosc i amenaçador, que també vam poder escoltar el programa anterior, a moments molt més lluminosos i optimistes, i va ser interpretada precisament com una expressió de la resistència davant de la pressió de l'imperi rus.
1: Aquest fragment que hem triat ara mateix precisament exemplifica això que comentava el Pedro. Quan Sibelius va estrenar la segona sinfonia, només 3 anys després d'estrenar el poema sinfònic Sibelius, el públic, clar, ja va anar condicionat, perquè coneixien el poema sinfònic Finlàndia, tot el que simbolitzava i com es va traduir en aquesta reafirmació de la cultura finlandesa, doncs clar, veien a Sibelius i a la seva obra, en aquest cas la seva sinfonia número 2, com una figura representativa de la cultura nacional finlandesa.
0: Per tant, li van donar un cert valor polític, no?
1: Perquè... extramusical.
0: Extramusical, clar. I això ajuda a explicar precisament per què la segona sinfonia també va ser interpretada, doncs això, en termes polítics, especialment doncs, pel seu gran final triomfal.

0: A veure, després tindrem l'oportunitat d'escoltar-la més estona, però així es podem posar una miqueta en context. Aquest és l'últim moviment de la segona sinfonia de Jean Sibelius.
1: Aquest li podem donar aquesta lectura política, tot i que la lectura política li va donar al públic. És una mica allò de que qui té gana somia pa.
0: Exacte.
1: Doncs una mica això, perquè la realitat és que Sibelius, almenys no ha transcendit, no consta que volgués donar aquesta sinfonia un programa polític concret, és a dir, que volgués fer-ne una lectura política de la seva música. Per tant, és millor dir que va ser el públic qui la va convertir en un símbol nacional, més que no pas afirmar que Sibelius expliqués amb aquesta sinfonia, amb aquest darrer moviment, deliberadament la lluita de Finlàndia i la victòria contra Rússia en aquesta sinfonia que estem escoltant.
0: Sí, i el programa anterior ja vam veure com, per exemple, amb les seves obres per a piano, no va ser un gran transgressor.
1: No.
0: No? I de fet, amb les sinfonies, doncs potser tampoc.
1: En quant a l'arquitectura, no? La manera de concebre-les, sense cap mena de dubte, va ser conservador. Sí.
0: Exacte, i aquí ho trobem, perquè, per exemple, en quant a la forma, aquesta sinfonia podríem dir que té un format molt clàssic, entre cometes, però, però al cap i al fi és clàssic, perquè finalment està formada per quatre moviments, i aquest és el primer.

0: ara que ja comencen les cordes totes a l'uníson, no? I sempre he pensat jo que les cordes a l'uníson tenen com més passió, no? Trenca una mica, però al principi a mi em recorda, ara diré, estàs boig, no ho sé, em recorda a la pastoral de Beethoven. Vull dir, és una cosa com més tranquil·la, sí. No? Més lleugera, poc banal, no? Les cordes presenten aquesta petita figura de tres notes, tot tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-
1: doncs a partir d'aquest tema apareixen diversos fragments melòdics en diversos instruments, i al principi pot semblar que són aquestes idees independents, que estan desconnectades, però Sibelius el que va fent a mesura que evoluciona el moviment és relacionar-les i les va transformant progressivament.
0: I això és molt important.
1: Això és bàsic en ell.
0: Això és molt important, eh? Amb altres compositors, Beethoven, Mozart, més compositors més clàssics, et presenten el tema i allà està.
1: Allà el tenim.
0: I aquell tema...
1: I és recorrent i el treu...
0: Exacte.
1: No? La cinquena de Beethoven no para d'utilitzar-lo.
0: Per exemple, en canvi, això que acaba d'explicar l'Albert és aquesta manera de construir la música, que és una de les característiques més importants del compositor, com ja podrem anar veient al llarg de la setmana. És aquesta història de partir d'una petita idea que va creixent a mesura que l'obra doncs, va evolucionant.
1: Clar, en lloc de presentar una gran melodia completa, ta-ta-ta-tan, i que la va explotant al llarg de tot el moviment o de tota la sinfonia, Sibelius sovint parteix de petites cèl·lules musicals independents, que sembla que no tenen connexió entre elles, que van creixent fins a formar estructures molt més grans.
2: Dimecres,

0: està molt bé anunciar amb tota aquesta expectativa la foscor de la quarta de Sibelius i que soni la quarta, sí, perquè aquesta
1: exacte,
0: és la quarta.
1: Exacte.
0: No, no m'he enganyat, en aquest aspecte...
1: No, la quarta és.
0: La quarta és,
1: la quarta.
0: Però és de Mahler.
1: De Mahler.
0: És de Sibelius. Ara bé, jo us podeu imaginar que tot tindrà sentit o no al llarg del programa.
1: Sí, però fem una cosa, anem a contextualitzar la quarta de Sibelius.
0: Amb la de Mahler de fons.
1: Exacte, una obra composta entre els anys 1910 i 1911, com us dèiem, és probablement la més fosca, austera i enigmàtica de les seves set sinfonies.
0: Sí, la sinfonia número 2 que vam conèixer ahir ens presenta encara un Sibelius expansiu, romàntic i capaç de construir un gran final triomfal. La quarta ens porta a un món completament diferent. Com podreu apreciar tot seguit, desapareixeran pràcticament els grans gestos heroics i la música és més concentrada, més introspectiva i també, podríem dir, més moderna, fins i tot.
1: I clar, per entendre aquest canvi, perquè les coses no passen perquè sí, és important situar la sinfonia en el context de la vida i de l'evolució musical de Sibelius. L'any 1908, poc abans de començar la quarta, Sibelius havia estat operat d'un tumor a la gola. Durant un temps va viure amb la por que pogués ser cancerós, cancerigen, i doncs, clar, va tenir una forta preocupació per la mort.
0: Això explica moltes coses. Si fas crees música amb aquesta por al cos, és ben possible que això estigui present en l'obra. Ara bé, no podem afirmar que la Quarta Sinfonia expliqui directament aquesta experiència, però que dèiem, és evident que pertany a un període especialment difícil i introspectiu de la vida del compositor.
1: I no només això, perquè també hem de tenir en compte que Sibelius estava observant els grans canvis que s'estaven produint amb la música europea.
0: Imagineu-vos, any 1908, compositors com Mahler, i aquí tenim la connexió, estaven portant la sinfonia romàntica cap a dimensions cada vegada més monumentals. Mentre que Arnold Schoenberg i altres compositors començaven a qüestionar directament el sistema tonal. O sigui, estaven qüestionant el que era la música fins aquell moment, no?
1: Això ens passa moltes vegades amb compositors, no? Com Schubert, no? Que dius, hi havia Beethoven, hi havia Rossini, què he de fer?
0: Què faig aquí al mig, no? Clar,
1: doncs,
0: clar.
1: Doncs què va fer Sibelius? Una mica el que va fer Schubert. Escollir un camí propi.

0: Fixeu-vos, si comparem amb les dues sinfonies que ja portem més o menys repassades aquesta setmana, la 1 i la 2, quin canvi d'ambient més radical en aquesta obra de Sibelius, amb aquesta introducció tan fosca com a inici del primer moviment de la quarta de Sibelius. Però què va fer el compositor davant dels canvis que proposaven compositors com Mahler o Schoenberg a principis del segle XX? Doncs, en lloc de fer l'orquestra més gran i la música més espectacular, va fer exactament el contrari. Va reduir els materials, va eliminar elements decoratius i va buscar una música cada vegada, per dir-ho d'alguna manera, més concentrada.
1: Per exemple, amb aquest primer moviment que estem escoltant de fons ara mateix, amb tempo molto moderato, quasi adagio, clar, comencem d'una manera extraordinàriament fosca. Molt, sí, si us heu fixat, sí. Els instruments greus de l'orquestra doncs presenten des del principi, a més, un interval que serà fonamental amb tota la sinfonia, el tríton.
0: Aquí hem tingut un debat, perquè tu com has dit tota la vida això del tritó, no?
1: Jo li he dit tritó.
0: Tritó.
1: Tritó.
0: Doncs en català correcte, tríton. Segons el diccionari
1: tríton
0: de l'Enciclopèdia Catalana, tríton.
1: Em costarà...
0: Sí, sí. Perdó, el diccionari d'Institut d'Estudis Catalans, tríton.
1: Em costarà dir-li tríton.
0: Doncs digue tríton. Però...
1: No.
0: Que, en tot cas...
1: Aquí estem a Catalunya, música, i hem de dir les coses correctament.
0: Exacte.
1: Ara em pregunto, és semíton o semitó?
0: Jo diria semitó, però no sóc lingüista, per tant no m'arrisco a
1: afirmar. No, jo entenc que és to, semitó, i en aquest cas... Com diu el diccionari, li farem cas, és tríton.
0: En tot cas, què és el tríton?
1: Exacte. Estava intentant, allò, marxar del tema. Mira, primer, clar, he definit la paraula interval. Què és un interval?
0: Clar.
1: No? Perquè, clar, nosaltres de vegades parlem d'una segona, una tercera, una segona major, una tercera menor, no?
0: Una quarta augmentada.
1: Una quarta augmentada. Mira, un tríton és una quarta augmentada.
0: Trinava.
1: Exacte. No, però fixeu-vos, un interval el podríem definir com la diferència de freqüència entre dues notes, no? Això, ara m'he posat al piano, si això és un do, entre un do i un re hi ha una segona, segona major. O sigui, l'interval és un interval de segona, sí, entre un do i un mi, de tercera, etcètera, no?
0: Perquè compteu des de la primera nota.
1: Sí, exacte. Per exemple, una octava és do, re, mi, fa, sol, la, si, do. I això és un interval d'octava. Precisament el tríton és el que divideix l'octava exactament per la meitat. Quan diem que dividim l'octava per la meitat, fixa't, estem parlant de semitons, d'acord?
0: Sí.
1: Jo ara vaig a comptar quants semitons hi ha amb una escala d'una octava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 semitons, sí? Si dividim 12, serien 6 i 6.
0: Però, teòricament sí, però ja veig a venir que amb la música serà més complicat.
1: Amb la música és una mica més complicat. anem a comptar, fixa't. Començo pel do.
0: Do.
1: Anem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tecles. Do sostingut, re,
0: tecles,
1: re sostingut.
0: Blanques i negres, eh?
1: Sí, exacte. Do sostingut, re sostingut, mi i fa.
0: D'acord.
1: N'hem comptat 6.
0: Sí.
1: D'acord? Molt bé. Ara comptaré des del do de dalt i baixaré.
0: Val.
1: Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Sí.
1: D'acord? Hauríem de coincidir, no?
0: La lògica d'una persona no músic diu que sí.
1: Exacte, però no hem coincidit perquè ens queda una tecla al mig. Que és el fa sostingut.
0: D'acord.
1: Sí? El fa sostingut és aquesta nota amb l'escala de do que està exactament al mig, l'interval que està justament al mig de l'octava. Perquè quan tenim el do, si sumem un to, anem a re, si sumem un altre to, anem a mi, però si fem un fa normal, sí? Entre mi i fa no hi ha tecla negra. Per tant, hi ha un semíton. No, un semitó. Hi ha un to, un altre to,
0: sí,
1: i un semitó. Jo el que vull per fer un tres tons seguits és augmentar aquest fa. Per tant, do, re, re, mi, fa sostingut. Sí? Fixa't que aquesta quarta, do, re, mi, fa, és una quarta augmentada, perquè hem augmentat això. I aquest interval...
0: Perquè aquest mig to de més, diguéssim, no?
1: És un interval que...
0: I és inquietant, això que estàs fent,
1: clar,
0: eh?
1: Clar, fixa't. És un interval que va arribar a estar prohibit. Durant molts segles, amb aquest interval se li deia diabolus in musica. O sigui, imagina't... Sí.
0: El diable a la música.
1: Clar, no pots fer-lo.
0: Sí.
1: I per això, obres obres occidentals de Bach, de Beethoven, de Mozart, no hi surt aquest interval, perquè la tradició deia que estava prohibit. Clar, d'aquesta manera, quan jo faig... Imagina la diferència de... Ja és diferent, no? Et crea aquesta inestabilitat que altres compositors l'han solucionat resolent-la. Per exemple...
0: Side Story, Maria.
1: Sí? O els Simpsons i tot això, no? Per tant, és un interval que, si està prohibit, realment et genera aquesta inestabilitat. I Sibelius el converteix gairebé en el símbol sonor de tota l'obra. Des del començament tenim, per tant, aquesta sensació d'entrar en un paisatge fred, auster i, com no, inquietant.
0: És que escolteu aquesta música, és absolutament inquietant, aquest inici de la Simfonia número 4 de Sibelius. Però poc després, si escolteu tot el moviment sencer, podreu apreciar com apareix el violoncel amb una melodia solitària i expressiva. Aquest protagonisme dels instruments individuals és important, perquè Sibelius no utilitza sempre l'orquestra com una gran massa sonora, sinó que sovint deixa instruments gairebé sols, envoltats de silencis i textures molt transparents.
1: En aquest sentit, la quarta és molt diferent de la segona. Si us recordeu, a la segona sinfonia, doncs les petites idees musicals van creixent fins a desembocar en grans moments orquestrals. En canvi, a la quarta també hi ha un desenvolupament i transformació, però el resultat no és una expansió triomfal. La música sembla que es concentra cada vegada més sobre ella mateixa. Dijous,

0: Com us podeu imaginar, avui ens centrarem en la sinfonia número 5, en mi bemoll major, de Sibelius, és clar, i per això estem escoltant el tercer moviment de la sinfonia número 4.
1: Sí, sí, així és.
0: En tot cas, parlant de la cinquena, per l'etapa de la vida en la qual ens trobem és l'etapa de la maduresa creativa de Sibelius. Per situar-nos, la va escriure una primera versió el 1915, però la va revisar profundament fins a arribar a la versió definitiva l'any 1919.
1: Clar, i per què l'hem volgut destacar? Perquè és que, en el fons, és una obra especialment interessant, bàsicament perquè arriba després de la foscor,
0: sí,
1: i l'austeritat de la sinfonia número 4, després d'allò que pots fer, no? Després d'enfonsar-te en la misèria.
0: No, i també de saber que el tumor no era maligne.
1: Clar, sí, sí. Amb la cinquena, Sibelius recupera, doncs, aquesta música més lluminosa, no? Més expansiva i monumental, però no torna simplement al romanticisme de la segona, perquè amb el pas dels anys i l'experiència, doncs, la seva manera de construir la música, en el fons, doncs, ha canviat.
0: Ara, això del tumor, pels que no heu escoltat el programa anterior, la sinfonia anterior, la que tenim ara des de fons, la quarta, la va escriure en un moment en què ell tenia un tumor i no sabia si era benigna o maligna. Uh-huh. Per això hi havia tota aquesta foscor, en bona part. És una possible lectura que han dit els que en saben realment de l'obra de Sibelius que explicaria aquesta foscor. En tot cas, la cinquena, la següent sinfonia, representa, per tant, una mena de síntesi. I torna a haver grandiositat i emoció, però expressades amb el llenguatge molt més personal que Sibelius havia desenvolupat durant els anys anteriors. Per tant, ara sí, anem a conèixer-la.

0: Com us podeu imaginar, i com passa amb les obres anteriors que ja coneixem, la Sinfonia número 5 de Sibelius té molt a veure amb la seva vida, ja que la va començar a compondre l'any 1915, coincidint amb una efemèride important, com és el 50è aniversari del seu propi naixement. Uh-huh. Una celebració, els 50 anys de Sibelius, que a Finlàndia es van convertir, podríem dir, gairebé una celebració nacional. Tant és així que el govern finlandès li havia encarregat una nova sinfonia per aquella ocasió.
1: Que bo, eh? Fas anys i t'encarreguen a tu que fas anys una sinfonia.
0: Exacte, està molt bé, no?
1: Molt bé, sí, sí. La primera versió...
0: Home, jo crec que és un bon regal per a un compositor.
1: Home, i tant. Sí, sí, qualsevol encàrrec per a un compositor és un bon regal.
0: Per qui anava.
1: Sí, sí. I clar, i així va ser, eh? La primera versió es va estrenar el desembre del 1915, dirigida pel mateix Sibelius, però el compositor no va quedar del tot satisfet i per això l'any següent doncs, em va presentar una segona versió i encara va continuar, eh? Uns anys revisant-la. Finalment, l'any 1919 doncs, va arribar a la tercera i definitiva versió.
0: Però quin era el problema i per què va revisar-la durant 4 anys? Doncs el cas és que no buscava simplement melodies boniques. Estava absolutament obsessionat en trobar la forma exacta de cada obra. Que això a mi em sembla, parlant de música, no? Què vol dir la forma exacta de l'obra?
1: La que era per ell, la
0: clar,
1: forma exacta.
0: Clar, és una qüestió molt subjectiva. Mm. És a dir, ell volia aconseguir que totes les idees musicals semblessin formar part d'un únic organisme.
1: De fet, Albert, aquesta preocupació ja apareixia una mica a les sinfonies anteriors, no? Però és veritat que a la cinquena es converteix en un dels elements fonamentals. I això passa per un canvi notable, no? En el sentit en què el marc de la tradició sinfònica centroeuropea, doncs el més habitual és que una sinfonia tingués 4 moviments,
0: sí.
1: No? És així. Doncs bé, amb aquesta cinquena, això és diferent, perquè en realitat, clar, en certa manera podríem dir que va encara més al passat, perquè les primeres en tenien 3, però, clar, aquí podríem dir que el primer moviment, o sigui, aquesta en té 3, ja, la cinquena, el primer moviment és la suma del primer i el segon.

0: I ara, com que ens agrada despistar, hem fet un salt de sinfonia, hem passat de la sinfonia 5 a la 7, és el quart moviment de la setena, i és que aquesta idea d'unir moviments, tal com us explicarem al proper programa, a la setena ho porta ja al límit, perquè acabarà portant aquesta idea fins a les últimes conseqüències, creant tota una sinfonia construïda com un únic moviment continu que va evolucionant.
1: Sí, sí, però Albert, no t'avancis, perquè això ja ho expliquem demà.
0: Sí, demà
1: no?
0: Ho comentarem, sí, sí.
1: Perquè,
0: sí.
1: Perquè tornant a la cinquena, i tal com hem pogut escoltar al principi, la sinfonia comença amb una mena de crida de les trompes, eh, sobre un fons orquestral relativament tranquil. I això sonarà. A partir d'aquí apareixen petites idees musicals que comencen a créixer i transformar-se. Per tant, tornem a trobar aquella idea tan característica de Sibelius que ja apareixia en sinfonies anteriors, construir una gran estructura a partir de fragments relativament petits.
0: I això ens porta fins al segon moviment.

0: Situat ja el segon moviment de la cinquena de Sibelius, de fet no cal ni dir-ho, aquest segon moviment és molt més tranquil que l'anterior, ha començat amb una petita figura presentada per les fustes sobre un acompanyament de les cordes en pizzicato, i a partir d'aquesta idea, aparentment senzilla, Sibelius construeix una sèrie de variacions.
1: Sí, tot i que no tot són variacions, o sigui, no són variacions espectaculars, la música va canviant subtilment,
0: sí.
1: Apareixen nous colors de l'orquestra, petites transformacions rítmiques i també diferents combinacions instrumentals.
0: Podríem dir que, o pot arribar a semblar, no?, que aquest segon moviment funciona gairebé com un espai de calma entre els dos grans moviments exteriors.
1: Sí.
0: Però també ens mostra una característica habitual en el Sibelius madur, la capacitat de construir música de gran riquesa a partir de molt poc material. Un tio molt auster, Sibelius.
1: Home, pensant això, si comparem... A veure, totes les comparacions són odioses.
0: Sempre ho són, sí.
1: Són odioses, Però jo diria que és... Més que una comparació, és gairebé el contrari, el que fa Sibelius, de la monumentalitat de compositors, com, no sé, el primer que em ve al cap així...
0: Però música contemporània, ell, no?
1: Sí, contemporani a Sibelius. Però imagina't, Sibelius, tal com fa això, amb la monumentalitat, per exemple, de Gustav Mahler.

0: Divendres.
1: Avui estem fent un bon poti-poti simfònic, eh? Sí. Podem parlar de la setena, però d'on hem escoltat la sisena, la segona, la cinquena...
2: Perdona, però almenys tot és Sibelius.
1: Això sí.
2: Perquè podríem anar-nos a Mozart,
1: exacte,
2: a Beethoven i a Mahler.
1: No, perquè el que avui volem és una miqueta retenir les idees que hem anat explicant-vos al llarg de la setmana i concloure precisament amb la setena, eh? També, com dèiem, com us hem anat explicant al llarg d'aquesta setmana la Simfonia número 5, que és la que ara estem escoltant de fons, en això de lligar moviments van una mica més enllà, perquè en la seva versió definitiva, ja sabeu que la va revisar diverses vegades, doncs va fusionar el que inicialment havien de ser els dos primers moviments. La música comença amb un tempo relativament moderat i progressivament es transforma fins a convertir-se en una mena d'esquerzo.
2: Per tant, podríem dir que de manera progressiva, doncs els finals, no?, les fronteres entre els moviments, començaven a desaparèixer, i a la setena doncs aquest procés arriba al seu punt culminant. Perquè malgrat estar construïda a partir de quatre moviments, no percebrem doncs els quatre moviments com a tal a l'hora d'escoltar-la, sinó només una gran massa, no? Un gran moviment en transformació constant.
1: És a dir, si escoltéssim els quatre moviments de manera aïllada, tenen sentit, però sí. Si els escoltem junts, us adonareu que van lligats i costa molt discernir quan acaba un i comença l'altre. Malgrat tot plegat, anem a analitzar-la una mica, perquè com podíem escoltar abans, la setena comença d'una manera relativament tranquil·la, però com fa en d'altres

0: A vegades tu et planteges uns objectius musicals i tens una frase i de sobte la música mateixa, a mi m'ha passat alguna vegada, clar, que he escrit alguna obra i jo tenia clar on volia arribar i no arribo a aquell lloc, clar, perquè és la música que m'obliga a anar cap a un altre camí.
1: Ens pot passar a tots parlant, vull dir, li vull explicar al Pedro no sé què i pel camí te'n vas...
0: Bé, o escrivint guions, per exemple, no?
1: Sí, això és menys comú, no? Vull dir, la gent no escriu guions, no, habitualment. Ja, ja, ja, ja. Però tots més o menys parlem. Llavors, més nosaltres no fem guions, tot això és improvisat.
0: Exacte.
1: Llavors, això, sí, tots ens hi hem trobat de voler explicar alguna qüestió a algú i, pel que sigui, de manera conscient o inconscient, al final el nostre discurs ha variat cap a un altre camí.
0: I això et fa veure que la música, en el fons, té vida pròpia, no? O sigui, perquè et fa anar cap a un lloc o cap a un altre.
1: Sí, no? La creació, no? Sí. Això teoritzava molt Brahms sobre quina és la font d'inspiració. És una qüestió que et dicta Déu, com, per exemple, deia Mozart, o realment el treball et porta cap allà, les vivències... Al final és una confluència de moltes coses. Sí, com sigui, Sibelius era conscient que, malgrat aquesta voluntat de continuïtat, això que us dèiem, no?, de que els moviments siguin cada cop més orgànics, estiguin més lligats, la sinfonia havia de tenir algun element que sostingués precisament aquesta estructura per no caure en un excés de música etèria. I aquest element va ser el trombó.

0: Albert, jo crec que aquesta pregunta ja és per nota, pels oients que tinc aquí l'oïda més fina.
1: Sí,
0: perquè,
1: jo crec
0: clar,
1: que sí.
0: Quan estàs escoltant una orquestra sinfònica i vols detectar entremig d'un tuti algun instrument en concret, és difícil, perquè a més hi ha instruments que tenen un timbre molt similar. Mm. O sigui, has escoltat la viola o els violins? Home, és complicat.
1: Sí, pots confondre
0: fàcilíssim. Has escoltat la trompa o el trombó, no? Has escoltat... És una mica complicat. En aquest cas, el trombó, que apareix en diverses vegades, de fet, al llarg de l'obra, el trombó apareixerà 3 vegades, no? I cada vegada que hi apareix, amb aquest, o sigui, apareix així d'una manera... amb una nota llarga, aguantada, com una espècie de nota pedal, no és que aparegui.
1: Allà està, allà
0: exacte.
1: Està. Sí.
0: Però cada vegada que apareix d'aquesta manera, ho fa en un context diferent.
1: És com si fes una marca de... anem a canviar.
0: Exacte, és com si aquest tema funcionés com una gran columna que sosté tota l'estructura.
1: Això és important perquè en una sinfonia sense moviments separats, l'oient necessita altres elements que l'ajudin a percebre l'organització de la música. I els que realment han estudiat l'obra de Sibelius creuen que el tema del trombó compleix en part aquesta funció, ja que cada aparició marca un moment estructural important de la mateixa sinfonia. O sigui, si estàs escoltant i t'estàs adormint... el trombó, passen coses.
0: Home, ara, per exemple, hem escoltat a l'inici el tercer moviment, no? En tot cas, per tot plegat, no podem fer una altra cosa que escoltar la sinfonia sencera sense interrupcions, mai millor dit.
1: Em sembla molt bé.
0: Doncs vinga, anem a l'audició.

0: Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós sinfonista i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les sinfonies de Jan Sibelius.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: Després de quatre programes, amb el d'avui 5, arriba el moment culminant del món simfònic de Sibelius, com és la seva sinfonia número 7, en do major, opus 105.
3: Sí, com dèiem, una obra dividida teòricament en quatre moviments: adagio vivacissimo, adagio allegro molto moderato i vivace, presto i adagio. Però que, ja us diem, només podreu percebre el canvi de moviments si escolteu aquella famosa aparició del trombó.
2: I com hem fet al llarg de tota la setmana, escoltarem aquesta sinfonia, la número 7, dirigida per Klaus Mäkelä, amb la Filharmònica d'Oslo.

Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.

0: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Serialitzados, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
4: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
1: I aquesta setmana...

0: perill, adolescents i nens a prop.
1: El violí vermell.
2: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
2: Benvinguts a una nova edició de l'Espai als Concerts de Catalunya Música. Avui, un dels concerts de la temporada de l'Orquestra Simfònica de la BBC Escocesa 2025-2026. Un concert que, com de costum, hem obtingut gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Efectivament, es tracta del concert que varen enregistrar els companys de la BBC escocesa a la sala municipal de Glasgow el dia 19 de març de 2026. Un concert que compta amb la presència del duo Yatekok de pianos, format per Adelaide Panagé i Nairi Badal, al costat de la BBC escocesa dirigida per Deliana Lazarova. Aquesta noia és la nova directora principal convidada, és una directora búlgara, i vet aquí que torna als City Halls de Glasgow, als concerts municipals, aquest concert concretament la nit de Sant Josep, la nit del 19 de març, per dirigir un programa amb dues obres que podríem definir directament de força contundents, sobretot la segona. La primera, que és la que sentirem tot seguit, és el concert per dos pianos i orquestra en la bemoll major de Félix Mendelssohn. A veure, Mendelssohn tenia 15 anys quan va escriure aquest concert. De fet, ja sabeu que en aquesta etapa d'adolescència, Mendelssohn va escriure diverses obres concertants, concert per dos pianos, concert per violí piano, etc, etc. Moltes d'aquestes obres eren per l'ús privat i sabem que aquest concert per dos pianos en la bemoll major el van interpretar per primera vegada en l'àmbit privat de la casa que la família Mendelssohn tenia molt a prop de la plaça de Potsdam de Berlín, al carrer Leipzig número 3. Va ser el 14 de novembre de 1824, Félix i Fanny Mendelssohn van interpretar aquesta obra que sentirem tot seguit. I, de fet, ja per poder-la sentir de manera pública, la primera interpretació documentada va ser el 20 de febrer de 1827, és a dir, uns 3 anys més tard va ser a la vila de Stettin, actualment la vila de Szczecin a Polònia. Disposem-nos a sentir, si us sembla, els tres moviments d'aquest concert, una obra que formalment penja molt de la influència de la tradició clàssica, però amb aquest llenguatge fluid, com un raig d'aigua fresca de primavera que acostuma a marcar ja no només la música de joventut de Mendelssohn, sinó en general, i amb algunes excepcions, lògicament, l'estil que el va caracteritzar durant la seva vida malauradament breu. Recordeu que Mendelssohn moria l'any 1847 a l'edat de 38 anys. Nosaltres podrem sentir aquest concert per dos pianos i orquestra en la bemoll major, tal com el van interpretar les membres del duo Yatekok, Adelaide Panagé i Nairi Badal, al costat de l'orquestra de la BBC escocesa, dirigida per Deliana Lazarova.

Aplaudiments per les membres del duo Yatekok, Adelaide Panagé i Nairi Badal, al costat de l'Orquestra Simfònica de la BBC escocesa, dirigida per la seva principal directora convidada, la mestra búlgara Deliana Lazarova. Després d'aquests aplaudiments, és fàcil intuir que les dues pianistes van oferir una propina. Per cert, una propina encantadora. Recordeu aquella deliciosa sonatina per dues flautes de bec, dues violes de gamba i baix continu, amb què Johann Sebastian Bach començava una de les seves cantates de joventut més cèlebres, la cantata anomenada Actus Tragicus, la número 106. Doncs bé, resulta que Georgi Kurtak, el cèlebre compositor del segle XX hongarès, juntament amb la seva esposa, també pianista, Marta Kurtak, tenien com a hàbit diari interpretar arranjaments de la música de Bach com si es tractés d'una mena de meditació, de ritual o de connexió personal. Doncs bé, un d'aquests arranjaments per piano a quatre mans va ser precisament el d'aquesta deliciosa sonatina de la cantata juvenil de Bach. I és aquest el que ens interpreten les membres del duo Yatekok. Així va sonar aquesta deliciosa propina en el concert de Glasgow. Thank you.

Gairebé podríem dir que el silenci es podia tallar. Una obra magnètica, farcida d'encant, aquesta sonatina amb què Johann Sebastian Bach començava una de les seves cantates de joventut més cèlebres, la cantata Actus Tragicus, número 106, i que hem pogut sentir en aquesta transcripció per piano a quatre mans feta per Gyorgy Kurtak, compositor hongarès del segle XX. Així, amb aquesta propina, es va arribar a la mitja part del concert que us estem oferint avui, un concert enregistrat per la BBC escocesa, concretament el dia 19 de març del 2026 en el City Hall, Auditori Municipal de Glasgow. Concert, doncs, a Escòcia, un concert que va continuant la seva segona part i última amb una obra única, com acostuma ser habitual, però vaja, una obra de gran calatge. Som davant de la sinfonia número 6 en si menor.

Opus 74, Sinfonia patètica de Piotr Ilich Txaikovski. Una obra transcendental en l'obra de Txaikovski, ja que som davant de la seva ultimíssima composició. Txaikovski va estar treballant entre el mes de febrer i el mes d'agost de l'any 1893. De fet, a l'agost estava enllestint ja l'orquestració de la partitura que s'estrenaria el 28 d'octubre de l'any 1893. Una estrena que va deixar a Txaikovski molt satisfet de la partitura i que fins i tot va propiciar que el seu germà, Modest Txaikovski, li suggerís davant de la transcendència de l'obra el títol de patètica amb el que la recordem avui. Patètica en el sentit grec de la paraula, és a dir, de pathos, de densitat dramàtica. A més, Txaikovski va fer un canvi estratègic. El tercer moviment i el quart els va canviar d'ordre. El quart moviment hauria hagut de ser l'adagio i el tercer hauria hagut de ser el finale. Aleshores, al canviar-los d'ordre, el final, amb aquest adagio lamentoso tan colpidor, li dona aquesta transcendència que justifica perfectament el nom de patètica. Sembla que Txaikovski no va morir de còlera, tal com s'havia anunciat, sinó d'un suïcidi induït per les circumstàncies de la seva vida en aquell moment. Probablement això va accentuar aquestes decisions musicals. Per tant, repetim, una obra de gran transcendència, però alhora de gran espectacularitat. Disposem-nos a sentir la Sinfonia número 6 en si menor, opus 74, la Sinfonia patètica de Txaikovski, tal com la va interpretar l'Orquestra Simfònica de la BBC escocesa, dirigida per Deliana Lazarova el 19 de març del 2026 en el City Hall de Glasgow.

0: Així es va arribar al final del concert que us estem proposant avui, interpretant aquesta monumental i colpidora sinfonia número 6 en si menor, sinfonia patètica de Piotr Ilich Txaikovski, el seu opus 74, el seu opus últimum, l'última obra que va completar el compositor, que moriria en prou feines una setmana després de l'estrena. Txaikovski moria a Sant Petersburg el 6 de novembre de 1893. La interpretació que hem pogut sentir era càrrec de l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Deliana Lazarova. Així s'acaba el concert que us hem pogut proposar un dia més gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. Efectivament, es tractava del concert que els companys de la BBC escocesa van enregistrar en el City Hall de Glasgow, l'auditori municipal, el dia 19 de març del 2026. Així arribem, doncs, al final del concert d'avui a Catalunya Música.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
0: A Catalunya Música podrem sentir tot seguit els Liebeslieder-Walzer opus 52, és a dir, valsos amorosos, del compositor Johannes Brahms. És el primer dels dos reculls de valsos amorosos que trobem en el catàleg del compositor d'Hamburg. L'origen l'hem de trobar a la dècada de 1860. Brahms ja vivia a Viena, ja treballava per l'editor Simrock i just en aquell moment havia estat treballant en l'edició d'una col·lecció de valsos per piano de Franz Schubert, encara inèdita. Va ser aleshores quan l'editor Simrock li va proposar de fer-ne a ell de valsos i així doncs van sorgir tots aquests valsos amb textos extrets d'un recull de poesia internacional recopilat per Georg Friedrich Daume, un recull anomenat Polidora. Els textos són textos que ens parlen de les diferents fases de l'amor, l'enamorament, la gelosia, el desig, el rebuig, l'alegria. Bé, doncs, a partir d'aquí una col·lecció de 18 valsos que podrem sentir tot seguit en aquesta deliciosa interpretació que ens proposen en aquest enregistrament el cor de la BBC, els anomenats BBC Sängers, al costat dels pianistes Catherine Edwards i John Alley, tots sota la direcció de Jane Glover. Amb tots vosaltres, els Liebeslieder-Walzer, valsos amorosos, opus 52, de Johannes Brahms.

0: Acabem de sentir els Liebeslieder Walzer Opus 52, els valsos amorosos a quatre veus i piano a quatre mans de Johannes Brahms en la interpretació que n'ha fet el cor de la BBC, l'anomenat BBC Singers, amb els pianistes Catherine Edwards i John Alley, i tots sota la direcció de Jane Glover.
1: A casa tenim quatre fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Catalunya Música. A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
4: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Els que ens seguiu de fa temps ja ho sabeu, i els que ens coneixeu a partir d'ara ja ho descobrireu, aquest programa té les seves tradicions. Unes tradicions que es tradueixen en una sèrie de programes fixes al llarg de la temporada. I una d'aquestes tradicions, des de fa ja uns quants anys, és que el programa que coincideixi en el temps amb els dies de celebració del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, és a dir, el Festival de Cinema de Sitges, doncs que sigui d'una temàtica i amb una selecció musical relacionada amb l'edició del festival. Enguany, el Festival de Sitges es commemora el 50è aniversari de dues excel·lents pel·lícules, Carrie, de Brian De Palma, i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador. Totes dues es poden veure al festival, però a més, la secció Sitges Clàssics Retrospectiva es dedica, en relació a aquests dos aniversaris, a pel·lícules de poders telequinèsics i a pel·lícules de nens assassins. Avui, al Violí Vermell, Perill, nens i adolescents a prop, música de pel·lícules de telepaties descontrolades i criatures psicopàtiques. Un programa familiar.
3: Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
4: I amb en Pau Blasi, el control tècnic, persona de bons pensaments i millors accions.
3: El violí vermell, la música clàssica en color i en blanc i negre.
4: Enguany se celebren 50 anys de l'estrena de Carrie, de Brian De Palma, un film, per tant, del 1976, una pel·lícula basada en una novel·la de Stephen King. Carrie ens explica la història d'una noia introvertida i sensible que, d'una banda, pateix assetjament a l'escola, a l'institut, i, de l'altra, el maltractament de la seva mare, una fanàtica religiosa. Entremig, la noia sospita que comença a tenir poders sobrenaturals. En un moment de la pel·lícula, les noies de l'institut planegen una broma, que el xicot més guapo de l'institut la convidi com a parella al ball de graduació i que siguin declarats la parella del ball. Tot plegat per acabar-la d'humiliar després. Una pel·lícula que contraposa constantment la sensibilitat i tendresa de la Carrie amb l'ambient hostil en el que viu. I això mateix queda molt reforçat amb la banda sonora de la pel·lícula del compositor italià Pino Donaggio. D'aquesta banda sonora us convidem a sentir tres temes. El primer és el dels crèdits d'inici, que és el tema musical de la mateixa Carrie. Un tema amb un inici amb el piano marcant una cadència per a una música de ritme com de càmera lenta i que donarà pas de manera molt emocional a una flauta. Una flauta nua, una flauta sense doble lectura. Una flauta que ens expressa la sensibilitat, la introspecció i la innocència de la Carrie.

El segon tema de la banda sonora de Carrie, de Pino Donaggio, es titula La coronació, la sang. Si us hi fixeu, veureu que és un tema que alterna el tema de la Carrie, amb tota la seva tendresa i innocència, amb un altre tema amenaçador i força tens. I així es van alternant els dos temes musicals. La música ens fa la descripció del que passa en pantalla. Mentre la Carrie és feliç, com mai no ho ha sigut en la seva vida, sense ella saber-ho, s'està planificant un acte ple d'hostilitat i humiliació cap a ella. La segona part del tema és la descripció musical del moment en què la noia principal assetjadora de la Carrie, amagada, està pendent del moment precís per estirar una corda que a l'altre extrem té lligada a una galleda plena de sang d'animal que està suspesa sobre on hi ha la Carrie, a força alçada, per abocar-la tota sobre el cap de la pobra noia.

El tercer tema que us oferim de Carrie es titula La Torna i pertany al moment en què, en xoc per la humiliació rebuda davant de tothom, la Carrie deixa de reprimir-se i deixa anar tots els seus poders telequinèsics i, sense moure's, només amb la mirada i el pensament, tanca les portes del gimnàs on es fa el ball de graduació, provoca incendis i la gran matança de tothom.

0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: La telequinèsia és la suposada capacitat que algunes persones poden tenir de moure o manipular objectes fent servir només la força de la seva ment. Naturalment, pel·lícules amb persones amb poders telequinètics n'hi havia hagut força abans de Carrie, del 1976. Una que es pot veure també al Festival de Sitges i que té una banda sonora força interessant és L'home amb raig X als ulls, un film de Roger Corman de l'any 1963 en el que en Ray Milland fa d'un científic que desenvolupa unes gotes oftàlmiques destinades a ampliar el camp de visió humà que permeten veure-hi més enllà de l'espectre visible, a les longituds d'ona ultraviolada i de rajos X. El que passa és que acaba provant les gotes ell mateix i a partir d'aquí venen els veritables problemes. La banda sonora de L'home amb raig X als ulls és de Lex Baxter, un compositor al que algun dia hauríem de dedicar un violí vermell. D'aquesta banda sonora us oferim el tema dels crèdits finals, que és una mena de suite dels principals motius de la partitura.

També a Sitges aquests dies es podrà veure un altre gran film sobre persones amb poders telequinètics amb una extraordinària banda sonora. Ens referim a la pel·lícula de Brian De Palma de l'any 1978, La Fúria, que ens explica la història d'en Robin, un jove amb habilitats psíquiques sota el control d'un exagent de la CIA que estudia les persones amb aquest do per desenvolupar els seus talents i fer-los servir com a armes. El pare del Robin, que ha perdut el contacte amb el seu fill, mira de trobar i rescatar-lo amb l'ajuda de la Gillian, una adolescent que també té poders de telequinesi. Considerada una obra mestra de Brian De Palma, la banda sonora és de John Williams. Atenció, un John Williams del 78, és a dir, d'un any després de la Guerra de les Galàxies i del mateix any de Superman. Vaja, director i compositor, motius suficients per mirar de veure aquesta pel·lícula, La Fúria. Sentim el tema dels crèdits d'inici.

Un altre film ja clàssic de persones amb poders telequinètics és, sens dubte, Scanners, el film de David Cronenberg de 1981. Aquella pel·lícula sobre un reduït nombre de persones al món amb poders mentals extraordinaris, tots capaços de controlar les ments dels altres i provocar terribles patiments a les seves víctimes. Però un doctor descobreix una d'aquestes persones més poderosa que les altres i decideix fer-la servir per acabar amb el grup. Els que heu vist la pel·lícula segur que no podeu oblidar les imatges de la pobra gent a la que el cap literalment els explota. La banda sonora és del compositor de capçalera de David Cronenberg, Howard Shore. Un Howard Shore de principis dels 80, amb una instrumentació molt del moment que sentirem en el tema dels crèdits inicials. Un tema segur també inspirat en el Dies Irae medieval.

Us en recordeu de la nena petita d'ET, l'extraterrestre? Doncs 2 anys després d'ET va ser la protagonista d'una pel·lícula titulada Firestarter i que aquí es va traduir com Ulls de Foc. Doncs resulta que aquesta neneta, que era tot encant i bondat a ET, en aquesta pel·lícula és una criatura amb poders telequinètics que li permeten provocar incendis a voluntat. La cosa es desmadra perquè el govern dels Estats Units hi està al darrere i ja hi podeu comptar com acabarà tot. La banda sonora és del grup alemany de música electrònica Tangerine Dream, uns clàssics en la història de la música electrònica que van participar en força bandes sonores. Després del Scanners d'abans de Howard Shore, no ens mourem de la sonoritat musical electrònica que hi havia en plena dècada dels 80.

I si algú amb poders telequinètics, en lloc de voler ser una amenaça, vol utilitzar els seus poders per fer el bé, podria? Li deixarien? Això és el que planteja l'argument de la pel·lícula Phenomenon, dirigida per John Turtelbaum l'any 1996, amb John Travolta de protagonista. La banda sonora és de Thomas Newman, un dels compositors preferits de qui us parla. Ens sentirem el tema principal, que recull el to del caràcter del protagonista, un home afable, normalet, com tots nosaltres, de vida quotidiana habitual i sense grans pretensions, i de les seves accions, encarades a afavorir la vida dels altres.

I com que el que queda de programa parlarem de nens i nenes, no podem tancar aquest bloc dedicat a sentir temes de bandes sonores de pel·lícules de persones amb poders telequinètics sense referir-nos a la nena més entranyable i divertida capaç de moure coses amb la ment. Segurament després de la Pippi Landstrom, ara qui penso. Em refereixo a la Matilda, la nena protagonista de la història de Roald Dahl, les aventures de la qual va dur a la gran pantalla Danny DeVito, en una magnífica pel·lícula, per cert. La banda sonora és de David Newman i d'ella sentim el tema titulat A la biblioteca i més enllà.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: A més del de Carri, l'altre aniversari del que també fa record enguany al Festival de Sitges és el de ¿Quién puede matar a un niño?, aquella pel·lícula que fa agafar calfreds i un cop l'has vist també et fa agafar atacs de pànic quan entres en un xiquiparc. Una pel·lícula dirigida per Narciso Ibáñez Serrador el 1976. De què va? Doncs d'una jove parella anglesa, ella embarassada, que viatja de vacances a una idíl·lica illa espanyola, però que en arribar, el que hauria de ser un plàcid retir de descans es converteix en un malson. Tots els nens del poble han decidit acabar amb els adults. I a partir d'aquí s'entén del tot el títol de la pel·lícula, perquè qui pot matar un nen? Si no l'heu vist, us la recomano de totes totes. De debò, passareu una bona, bona, bona, boníssima mala estona. La banda sonora és de Waldo de los Ríos, suposo que un personatge herètic pels puristes de Catalunya Música, però que no va deixar de ser un músic i compositor força interessant, més enllà de les coses comercials que feia, que també eren força interessants d'altra banda. Us recomano el documental sobre la seva vida, la vida de Waldo de los Ríos, que segurament es deu poder trobar en alguna plataforma o altra. De la banda sonora de Waldo de los Ríos, per a ¿Quién puede matar a un niño?, us oferim dos temes. El primer, el xungo, titulat La fúria de los niños. Un tema molt interessant en el seu plantejament i instrumentació, molt de música avantguardista contemporània dels 70s. El segon tema que sentirem és el tema principal del film, ¿Quién puede matar a un niño?

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: Curiosament, el mateix any que es va estrenar ¿Quién puede matar a un niño?, sens dubte la millor pel·lícula de nens assassins de la història del cinema espanyol, va ser també l'any, el 76, de la pel·lícula amb un dels nens assassins més famosos de la història del cinema dels Estats Units. Però aquest nen era tan assassí perquè és que ell mateix era el diable encarnat. És clar, em refereixo a la pel·lícula La profecia, de Richard Donner, la banda sonora magistral de les millors de la història de la música del cinema, obra de Jerry Goldsmith, amb un tema principal, Ave Satani, que miro de no sentir quan us l'ofereixo al programa.

Això de pel·lícules amb nens psicòpates assassins, en les que es contraposa l'aparent innocència que a priori atribuïm a la infància amb la perversió sàdica més absoluta, que també a priori no podem concebre en la infància, el cinema ja ho tenia recollit des de forces dècades abans. De l'any 1954 és una pel·lícula, La mala llavor, dirigida per Marvin Leroy, que ja

Díaz. La banda sonora de La mala llavor és de l'excel·lent compositor Alex North. Sentim-ne el tema principal i fixeu-vos com el compositor, enmig d'una música de tensió i intriga, va escolant entremig la tonada d'una innocent cançoneta infantil.

De l'any 1960, El poble dels maleïts també és un film clàssic de nens xungos. Aquí la història és més rocambolesca. De manera inexplicable, els habitants d'un poble perden el coneixement durant unes hores. Pocs dies després, moltes dones del poble descobreixen que estan embarassades. Quan les mares donen a llum, tots els nadons són albins amb uns intensos ulls blaus, a més d'una increïble intel·ligència. Però a mesura que creixen, mostren una conducta tan sobrenatural com inhumana. Ja us podeu imaginar com anirà tot, com el Rosari de l'Aurora. Pel·lícula ideal per a festes d'aniversari infantils i dinars de Nadal abans de cagar el tio. Film anglès, la banda sonora és un dels grans compositors anglesos de música de cinema, Ron Goodwin. Per al poble dels maleïts va compondre una música sinfònica amb incorporació d'instrumentació electrònica per reforçar el caràcter antinatural i potser fins i tot extraterrenal d'aquelles criatures protagonistes.

Uns altres nens d'aquells com per convidar-los a casa a jugar amb els nostres fills són els de la pel·lícula Els nens de les panotxes, Children of the Corn, en l'original anglès, Los chicos del maíz, en la versió doblada al castellà. Pel·lícula de l'any 1984, dirigida per Fritz Kirsch, i una vegada més, una història basada en un llibre de Stephen King. En aquest cas, es tracta d'una parella que està de viatge i arriba a un apartat poble de Nebraska, un indret on no hi ha adults, només nens i adolescents. El terror s'apoderarà de la parella quan descobreixin que els nens formen una mena de fanàtica comunitat religiosa que rendeix culte a una estranya deïtat dels camps de blat de moro i que, quan arriben als 18 anys, han de ser sacrificats. Ai, aquest Stephen King i les seves històries. La música dels nois de les

panotxes és de Jonathan Elias, que compon, com a tema principal, una peça molt estàndard de música de por amb cor de veus blanques, no per més habitual, menys efectiva.

Bé, hem d'anar acabant. Quan vaig fer la meva primera llista de possibles audicions per al programa d'avui, pensant en nens psicòpates, naturalment em va venir al cap la pel·lícula Sol a casa, i aquell nen, en Kevin, em sembla que es deia, interpretat per Macaulay Culkin. Però després vaig caure en que aquella pel·lícula tenia una mena de continuació, no reconeguda, és clar, protagonitzada pel mateix Macaulay Culkin, i que era la pel·lícula titulada El bon fill del 1993, dirigida per Joseph Ruben, i en la que el personatge que interpreta el nen actor no deixa de ser un nen amb el mateix aspecte dolç i sensible, però ja en aquesta ocasió deixant-se dur del tot per aquelles tendències psicopàtiques que li havien vist de petit. La banda sonora és d'Elmer Bernstein, i com que el tema principal és un tema que realment fa referència a la bondat i a l'amor i als sentiments purs, en un programa com aquest, amb tanta maldat que hem tingut en arguments i intencions fílmiques, doncs m'ha semblat que era perfecte per tancar el violí vermell d'avui.

0: Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, en el que us hem ofert una selecció de temes de bandes sonores de pel·lícules sobre persones amb poders telequinètics, preferiblement joves, i també sobre nens dolçament assassins. Desitjant-vos que tingueu cura i alhora estigueu alerta amb els vostres pensaments i amb els vostres fills, si en teniu i són petits, us desitgem que el programa us hagi resultat, si més no, entretingut. Fins aquí el Violí Vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i noves audicions de música de cinema. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Catalunya Música. A Catalunya Música comencen les músiques empoderades. Una tertúlia musical per imaginar-nos la clàssica del futur. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartroli i Jubal. Amb Marina Sala, Marta Pons i Sergi Núñez. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart.
4: I l'estiu s'ha acabat, però la música no s'atura. Venim de setmanes de festivals, concerts i nits de música. I ara comença una nova etapa als auditoris, als teatres i a les sales de concerts. Nosaltres, com a públic, ens asseiem a la platea i gaudim de l'espectacle. Però mentre nosaltres escoltem, hi ha molta gent que treballa. I els músics sovint ho fan quan la resta descansem. A les nits, als caps de setmana, als festius. Quan descansen els músics i com afecta aquesta manera de treballar la seva vida personal, la conciliació i també la seva salut. Avui parlem de tot allò que hi ha darrere d'un concert i que, des de la platea, sovint no veiem. Comencem.
3: Músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: Molt bon dia a tothom.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Estem a punt,
2: bon
0: Marina dia. Sala, de posar-nos a ballar, no?
1: Home, clar, amb el Jordi Sabal sempre ens posem a ballar.
0: Sergi, benvingut.
3: Com estem?
0: Molt bé, i tu?
3: Bé,
0: sí?
3: Ha anat bé l'estiu.
0: Ha anat bé l'estiu. Sí. La Marta Pons torna a ser aquí. Com
4: sí.
0: estàs?
4: Bé, molt bé.
0: Sí? Sí. Marina, què ens has portat a veure?
1: Jo avui tinc una veu una mica greu, com
0: què
1: podeu
0: passat? Què
1: observar. Bueno, estic una mica encostipada, però no passa res. Em perdonareu, no?
0: Home, jo crec que els nostres oients s'ho tenen tot perdonat.
1: Gràcies, gràcies.
0: A veure.
1: Doncs estem escoltant Ad Mortem Festinamus, del llibre Vermell de Montserrat, que en aquest cas ho interpreten la Capella Reial de Catalunya, el Jordi Sabal i Hesperion 21. I això és un viralai medieval que ens recorda una mica de forma directa que la vida és breu i que la mort arriba molt ràpid per tots.
0: Home, una manera de començar, Marina Sala...
1: és una mica dràstic.
0: Animada, diguéssim, per encarar un diumenge al matí...
1: Exacte.
0: No sé què pensar.
1: Però bueno, era una mica per parlar una mica de com ser freelance a vegades és molt dur. Com tu has dit, els músics moltes vegades, o gairebé sempre, treballem quan els altres descansen. I crec que és un gran tema a parlar. Jo crec, almenys en el meu cas, al llarg dels anys he anat gestionant molt millor la meva agenda. Intento tenir dies lliures també per descansar, perquè a vegades sembla que tens dos dies allà al mig, que sembla que no facis res, però és que són dies que has d'aprofitar per posar rentadores, per fer una maleta, per estudiar el que et ve després. Vull dir que a vegades sembla que si tens un dia lliure, sigui de descans, i no és així, no? T'has de gestionar els dies lliures que treballaràs i els dies lliures que també voldràs descansar, no?
0: Clar, seria aquesta idea del temps de treball que no veiem, no?
1: Exacte.
0: A diferència d'altres col·lectius, no?, que també tenen uns horaris molt, podríem dir, estripats, no?, com els periodistes, no?, de diari, que pleguen molt tard, les emissores de ràdio que treballen, aquí hi ha gent tota la nit treballant, tots els caps de setmana sempre hi ha gent. Però sí que és veritat que, per exemple, periodistes doncs, pleguen i llavors, en aquest sentit, no com els músics, que potser han d'assajar, poden desconnectar més, no?
1: Bueno, és aquesta cosa com de no tenir un horari laboral establert, no? Que, clar, jo acabo, però no acabo. Sempre hi ha, i a més, amb la música hi ha com aquesta cosa perfeccionista, també, que existeix a moltes altres feines, però de dir, és que encara puc estudiar una mica més perquè em surti millor, no?
0: Yeah.
1: Llavors... és un... mai s'acaba, no? I també volia parlar una mica de que, clar, jo, per exemple, estic parlant de gestionar millor la meva agenda, però és sí. que moltes vegades, i moltíssima gent, no pot gestionar la seva agenda millor perquè, bàsicament, necessita uns diners per poder pagar un lloguer, alimentar els seus fills, pagar les coses bàsiques i ser autònom moltes vegades...
0: doncs, és molt car.
1: És molt car. I clar, o sigui, jo en el meu cas, bueno, almenys estic sola, no? Però imagina't tenir una família o ser un pare solter que té fills. Vull dir, conec casos que realment ho passen malament. O sigui, treballen moltíssim per poder pagar coses bàsiques.
0: Marta Pons, s'aprèn a gestionar una agenda amb els anys?
4: Jo crec que amb els anys, si has tingut sort, perquè també hi ha un component de sort, no? I t'has treballat les coses, evidentment, i t'ho has currat, doncs crec que arriba un punt que potser tens capacitat per dir que no a certes coses, no? Vull dir, però clar, és el que deia la Marina, no tothom està en aquest punt, no? Però, bueno, mica en mica, no? Jo crec que amb els anys, jo ara, si faig un... miro cap enrere la Marta de fa 10 anys amb la d'ara, doncs tinc molta feina, però és veritat que també la selecciono millor, la feina, no? I també és veritat que ho dic des d'una posició en què no tinc fills i que també tinc una part de la meva jornada laboral que és en un conservatori, vull dir que això
0: és
4: una cosa molt
0: assegurat,
4: estable, no? I això és molt... vull dir que jo compto amb aquests diners a final de mes, no? Però els músics que només viuen dels concerts i de fer bolos, doncs, bueno, clar. Doncs això, els músics que només viuen de bolos, trobo que és complicat, no?
0: Sergi, i el tema aquest que dèiem dels periodistes, que també fan horaris molt estranys, també poden dir que no els periodistes, o de vegades aquests periodistes freelance que fan, van a cobrir un acte, van a cobrir-ne un altre, també és complicat, no?, gestionar aquestes agendes.
3: Sí. Al final és el mateix que el músic, amb una diferència, que normalment el món del periodisme, jo crec que tothom és molt més conscient que quan tu escrius un text, ves que el gran gruix és preparar-lo, no? Llavors, quan tu el realitat publicar-lo o enviar-lo és no res. Amb un músic és al revés, vull dir, la gent veu qui no està posat dins del sector o qui no té una certa consciència pel que sigui sobre la realitat del sector musical, es pensa que és anar allà i fer el concert, i hi ha una feina prèvia també molt grossa. Llavors, jo crec que hi ha una feina d'un punt més invisible en els músics, que molt poca gent és conscient, i en canvi en el periodista potser això no es veu tant, però la resta de casos sí que jo crec que és compartit. Bueno, i amb l'afegit que jo diria que un periodista ha d'estar més alerta i més, més disponible. Perquè hi ha moltes més coses d'imprevista en el món del periodisme, molts cops que en el de la música, és a dir, poden haver-hi substitucions o canvis d'última hora, que això és val per tothom,
4: passar,
3: però
4: sí,
3: que hi ha una notícia d'última hora i has d'anar a fer alguna cosa, això passa al periodisme. Vaja, no conec cap concert que es munti en un dia o que es munti el mateix dia. No?
4: Sí,
3: llavors, aquestes serien les diferències, jo crec.
1: A no ser que siguin els concerts de...
0: Quins concerts?
1: Per enterraments. Que això sí que és...
0: Home, Marina. Avui la Marina ve amb un aire així bastant trist.
4: Però això és d'un dia per l'altre.
0: No, ja m'ho penso.
1: Bueno, és que ara, clar, o sigui, fa gràcia dir això, però és que jo crec molta gent que es dedica a això. O sigui, vull dir, hi ha moltíssima gent que guanya molts diners...
0: Amb tanatoris,
1: perquè és una feina estable.
0: Està ben pagada o no?
1: Ben pagada.
0: Ben pagada?
1: Sí, molt ben pagada.
0: Home, doncs vosaltres que sempre dieu que tot està tan mal pagat...
4: Depèn dels llocs, està ben pagat i depèn dels llocs...
1: En general, està ben pagat per la feina que et porta.
0: Clar.
1: Igual que les bodes, no? Bodes en...
4: Els casaments sí que estan ben pagats.
1: Els casaments, sí.
4: Bueno, perquè suposo que el que passa amb els casaments és que poses la paraula casament i tot es triplica, no? Les flors també són més cares, no?
3: Però al final són dos sectors que són cars. O sigui, és així. Enterrar algú a dia d'avui, almenys a l'estat espanyol, és molt car.
0: Home, i tant.
3: I casar-se també és molt car.
0: Però com a mínim casa't, que és més alegre, no?
3: Per tant, diguéssim que com que la gent paga ja unes despeses elevades, doncs els músics no els infrapaguen tant com en segons quins altres produccions, concerts, digue-li com vulguis.
1: Sí, sí.
0: Doncs fet aquest apunt, tirem endavant, Oriol.

0: això, Sergi, que tenim aquí?
1: És Different Trains, America Before the War, de Steve Reich.
0: Sembla un tren, és un tren,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és un tren, és com un tren.
0: Escolta.
1: Interpretada pel Kronos Quartet.
0: Molt bé.
1: I, bueno, és una peça que parla metafòricament del temps, ja que al final els professionals freelance viuen dels seus diners, però també del seu temps, sobretot. I vaja, jo comparteixo molt el que ja havia explicat la Marina, i afegiria dos matisos. Un és que, per una banda, el tema dels desplaçaments en la gent que és freelance és una cosa molt important, perquè no, molts cops no és coberta i, per tant, va a càrrec teu perdre doncs 3 o 4 hores, perquè
0: sí.
1: Si tu vas a fer un concert o tu vas a fer un encàrrec amb la professió que sigui freelance a 2 hores de casa teva, són 2 hores que inverteixes. A més, a vegades, si ets d'una orquestra, doncs potser tens la sort que poden arribar a posar un autobús i agafen tots els músics, llavors almenys t'estalvies la gasolina, però segons quins casos, a sobre et deixes la gasolina, que ara està pels núvols a sobre.
0: Sí, no sí. Es paga el desplaçament, per tant, és a dir,
2: Depèn. En el cas de, per exemple, el pop, sí que està molt més ben pagat. Tot això, jo crec, bueno, no ho sé, jo els músics que conec de pop, que els hi posen la típica furgoneta, no?, i ja els porten allà. Però jo, almenys, en el meu cas, la majoria de vegades no em paguen la gasolina. I clar, a vegades dius, ui, que bé que cobro en aquest bolo, no?, però és al Pirineu, a no sé quin poble perdut.
0: Clar, llavors has de comptar la gasolina, certament.
2: Clar. Llavors, o sigui, són diners, realment, anar i tornar.
3: Bé, sí, llavors sí. Fem allò de compartir cotxe, no? És que depèn de la companyia, també, i depèn del que vagis a fer. Nosaltres, per exemple, amb la Marina vam estar fent uns espectacles per nadons que el dia off, és a dir, el dia que viatjaves, cobràvem.
0: Clar. Què vol dir el dia off?
3: És a dir, és un dia que tu el necessites per viatjar, perquè l'endemà toques on sigui, a Roma, doncs el dia abans tu viatges, no? Però clar, com que el dia abans estàs viatjant, representa que no pots treballar a casa teva. Per tant, et paguen un petit sou, evidentment no a preu de la funció que faràs l'endemà, però sí que una quantitat de diners al dia, a part de les dietes.
0: Val.
3: No? Llavors, això està bé. Els llocs on tenen en compte el dia off, però clar, no tothom és així, eh?
2: Això passa molt
3: poc.
2: I
3: no passa sempre, això, però és el que hauria de ser.
2: Sí.
3: No? Al final no pots treballar a casa teva, tu, el dia que viatges.
0: Sí, sí. Què més, Sergi? Has dit dues coses.
1: Sí, l'altre, evidentment, són les vacances més en termes generals, no? Perquè, al final, els músics sempre pateixen de, normalment, no poder fer... Bueno, els del pop potser no tant, però en la clàssica jo crec que sí que és molt així, de no poder fer vacances ni per Nadal ni a l'estiu, perquè és quan hi ha més concerts, precisament.
3: Jo a l'estiu discrepo, eh?
1: Bueno, a l'estiu potser...
3: Perquè si tu formes part de l'Orquestra Simfònica del Liceu o de l'OBC o totes les orquestres de música clàssica acaben la temporada al juny.
2: Sí,
3: i al juliol tenen petits bolos, però Marina, no estan treballant cada dia del mes d'agost. Vull dir,
2: discrepo bastant.
3: Eh? O sigui, passa més al Nadal, però a l'agost...
2: El Nadal sí que treballem molt, això és veritat.
1: Sí, també he de dir que jo crec que és més conflictiu el Nadal, perquè al final el Nadal és on tothom s'agafa vacances,
2: sí, sí.
1: També perquè a més són festius, molts d'ells.
0: Perquè hi ha pocs
1: dies. I tothom es reuneix i tu ets clarament l'únic que va a compte corrent. En canvi, a l'estiu també els periodistes no seríem el cas a posar, perquè precisament tots fem vacances a l'agost perquè és el més ball informatiu, facis política, cultura...
0: Però de vegades ni així, perquè... A vegades no sabries quan fer vacances. Els companys d'informatius, per exemple, totes les notícies es van succeint, succeint, i al final dius, bueno,
3: he
0: de fer vacances.
3: No, vull dir que depèn de les professions. També hi ha metges que treballen a l'estiu, no? O les guàrdies que tenen.
1: Clar,
3: els horaris dels metges també...
1: És el que anava a dir,
3: que metges... Depèn de cada professió, no?
1: Segons
3: també,
1: quin perfil d'altres professions... Hi ha torns on simplement s'han de coordinar i on... Com es poden agafar vacances en un altre moment de l'any i, per tant, si tu tens família, parella o amics, amb una professió de l'estil també és combinable fer vacances així. Vull
0: sí,
1: dir
0: sí.
1: Que la cosa de a l'agost es fa vacances, sí, però ja no és tant com fa 20 o 30 anys.
0: No, segur que no. Jo no sé aquesta peça, hem parlat del Nadal, jo no sé, Marta Pons, aquesta peça que vindrà ara a continuació, quantes vegades la deus haver tocat, tu?
3: Ai, moltes.
0: Moltes? Sí, sí. A veure, Oriol.

0: de Pons que estem escoltant.
1: Ai, és que és tan bonic.
0: És maquíssima.
1: Sí, és el Pa de Dé del Trencanous, i en aquest cas està dirigida per pel Gergiev, i és l'orquestra del Teatre de Mariinsky, no?
0: Molt bé.
1: I és una peça molt, molt típica del Nadal, perquè el Trencanous, de fet, explica la història de la Clara, no? És un conte de Nadal. I hi ha una anècdota molt xula, justament amb el Pa de Dé, que és que a Tchaikovsky li van posar com una mena de repte, que li van dir, va, aviam si ets capaç de començar una peça fent una escala de sol major. I els xelos van, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, no? I va posar aquí l'escala i és com que va aconseguir, doncs, fer aquest repte, no? I aquesta,
0: molt bé,
1: aquesta llegenda. I l'he portat precisament una mica, doncs, per parlar del Nadal, no? És evident que quan tu formes part d'una orquestra, per Nadal tens molta feina, no? Siguis músic freelance o tinguis un contracte en una orquestra, que estem parlant tota l'estona dels músics freelance, però jo crec que podríem parlar dels músics en general, siguin professors de conservatori o músics en actiu, perquè els professors de conservatori també tenen els horaris completament girats amb tothom, és a dir, treballes a la tarda. No? Vull dir que això, normalment, si tens fills, tema conciliació familiar, també és difícil, no?
0: Perquè els conservatoris estan tancats al matí, és una cosa que sempre ho he pensat, no?
2: Clar, perquè depèn.
1: Al matí, per exemple,
0: què fan al conservatori al matí?
1: Nosaltres a Terrassa, el dilluns està tancat el conservatori al matí. Llavors hi ha uns horaris a partir de les 12 del migdia, algun dia s'obre, i sí que és cert que alguns matins, jo parlo del Conservatori de Terrassa, que és on treballo jo, tenim claustre, per exemple, el dimarts. El dimarts és el dia en què fem els claustres, les reunions d'apartament, però clar, això no és cada setmana, això és un cop al mes el claustre, i després reunions de departament també més o menys un cop al mes. Però en general el conservatori al matí no s'hi fa classes.
0: Clar, perquè espereu els nanos, que deuen acabar, arribar a les 5 de la tarda.
1: Correcte,
0: o una
1: cosa així. Llavors, en teoria, l'activitat lectiva com a tal comença a partir de les 4 de la tarda. Llavors, hi ha professors que, depèn de quin tipus d'alumnat tenen, doncs no poden començar abans de les 4 i potser fan jornades de 4 a 9 de la nit i surten a les 9 de la nit del conservatori. Llavors també això és un horari bastant girat, eh?
0: Sí, sí, també.
1: No, perquè al matí, és veritat, al matí tens lliure, però a vegades, doncs potser molts dels professors i companys meus del conservatori al matí tenim orquestra, no? Jo avui, aquesta setmana passada mateix, jo els matins he tingut orquestra, llavors dino, i després de dinar ja me'n vaig una altra vegada cap al conservatori, no? Per tant, també a vegades dobles jornades laborals, no?
0: Sí, sí.
1: I aquest Pa de Dé, clar, també, per exemple, jo toco la Simfònica del Vallès, llavors, doncs, cada 25 de Nadal, després dels torrons, ràpid, perquè, clar, has de fer prova de so, adéu, adéu, me'n vaig cap al Palau, vinga, a tocar el Trencanous. També és veritat que, és a dir, sempre s'ha de mirar el cantó positiu de les coses, no?
0: Seria.
1: I és veritat que tenim feina, però també és una feina molt bonica, no?
0: Això sí.
1: Jo crec, i jolín, a vegades potser et lleves amb el peu girat i dius, ostres, ara quina mandra, no? I arribes allà i toques aquest Pa de Dé, doncs, escolta'm, l'humor t'ha de canviar, no?
0: Clar.
1: Perquè al final, si la música és bona i tens bons companys, no? Vull dir, mirem també el cantó positiu de les coses, no?
0: Clar que sí. Marina, mirem el cantó positiu de les coses.
2: Sí, sí.
0: I ara quin és el cantó que arriba?
2: Doncs ara arriba el cantó de la nit.
0: A veure,

0: la Marina ara, diguéssim, afegeix un argument al debat que podríem sintetitzar de la manera... Qui pensa en el retorn a casa?
1: Exacte.
0: Seria
1: exacte.
0: Això, més o menys?
1: Totalment veritat.
0: A veure, Marina, mira, primer presenta'ns que estem.
1: Estem escoltant Sing to the Moon. És un tema que m'agrada molt del grup Snarky Puppy, amb una cantant en aquest cas, que per qui no ho sàpiga és aquest grup de fusió jazz instrumental, que és molt guai, va venir ara fa poc o l'any passat a l'Auditori, i era la sala 1 plena de gom a gom, que jo poques vegades ho he vist. Vull dir que molt fort que un grup instrumental, perquè en aquell cas sí que era sense cantants, omplís tot en la sala 1, no? I de fet ells van dir que fort que hi hagi tanta gent aquí, no? Que mai s'haurien pensat que un grup de jazz fusió acabés omplint tanta gent, no?
0: No sé si en Sergi hi era.
2: No hi era. No.
1: És que hi havia gent...
0: Oriol, hi eres, tampoc, no hi era. Me faltava,
1: hi havia gent al carrer,
0: Sergi i l'Oriol.
1: Hi havia gent al carrer demanant entrades, eh?
0: Què
1: vull
0: dius?
1: Dir, molt fort,
0: quin
1: semblava un concert del Palau Sant Jordi, no? Que
0: I
1: de
0: tant.
1: Cop hi ha gent allà.
0: Molt bé.
1: Res, i porteu aquesta cançó perquè em fa pensar doncs, en el retorn, no? O sigui, jo moltes vegades he tornat sola amb el cotxe de nit, que clar, depèn de quina hora, fa patir.
0: I
1: de fet, més d'una persona ha tingut accidents de nit tornant de bolo, perquè, clar, és que...
3: Jo mateixa vaig estar a punt de... Bueno, ja ho explicaré.
0: Explica'ns-ho després.
3: Sí.
1: No, però a vegades la gent que programa... Clar, jo entenc que com programes penses en la gent del lloc, no?
0: Que ha d'anar al concert,
1: Però, clar, molt poca gent pensa en la gent que estem treballant, perquè, clar, o sigui, després has de tornar. I, clar, jo, en el meu cas... que faig música clàssica o, vale, he fet altres coses, però vull dir, tinc uns horaris que torno de nit i he arribat a tornar de matinada, però és que, clar, imagina't els músics que fan, no sé, orquestres d'aquestes de festa major, no? Sí. Que de cop actues a les 3 del matí o a les 4 o a les 5.
0: Però sí que hi ha hagut, torno. No? Una tendència a avançar en clàssica els horaris.
1: Jo crec que sí.
0: Hi ha una tendència?
1: Jo crec que sí.
0: Aquests anys, des de la pandèmia, em sembla, no?
3: Música clàssica jo crec que sí, però moderna, el meu germà toca la bateria i és el que diu la Marina,
0: clar,
3: Té concerts a unes hores que penso...
2: Jo... He de dir que la moderna crec que ha millorat, en sales ha millorat.
0: Sí, fora, fan més aviat.
2: Sí, en sales jo crec que ha millorat. Ara, les festes majors i aquestes coses continuen sent els mateixos horaris intempestius de tota la vida.
0: Però si has de tornar, sí que és cert, tot i que el concert de clàssica no sigui tan tard, sí que és cert que si has de tornar, doncs llavors...
1: Bueno, i després també hi ha una altra cosa que és... Clar, o sigui, fins que no toques, què fas, no? Perquè, o sigui, clar, imagina't que toques a les 2 o a les 12... És que has d'estar actiu.
0: Clar, i què fas?
1: Doncs, no ho sé.
0: Home, Marina, què fas?
3: Te'n vas a dormir i et poses una alarma, t'imagines? Bueno, potser hi ha gent que ho fa.
0: Home.
3: Jo no ho sé, però...
0: Vols dir?
3: No ho sé. O veure els altres concerts abans que et toqui a tu.
0: Sí, però sé.
2: Jo he sentit totes dues coses,
0: Ah, sí? Van a dormir i llavors després...
2: Sí, perquè al final, sí... Clar, no tothom ho vol fer, al final, segons quins grups, si tu tens una furgoneta grossa i la tens una mica apartada a l'escenari, que hi ha soroll però no estàs just al costat, que hi ha molt soroll, dorms una estona i ja està, per què no? Vull dir, a les hores que perds després, doncs les dorms de primeres.
1: Sí, jo intento escoltar la gent que toca abans.
0: Home, és una manera també de distreure's, no?
1: Però bueno, pots arribar a estar molt cansat quan et toca tocar. Llavors,
2: no,
1: què fas?
2: I que també és lícit que un dia no tens ganes d'escoltar els concerts abans
1: i
2: tens ganes de fer una altra cosa.
1: Totalment d'acord, molt ben dit.
2: En contra de qui sempre passa d'odi i mai escolta els altres, però si tu un dia no tens ganes, és a dir, a tu et paguen per anar a tocar, no per anar a escoltar els d'abans i no perquè un dia no tinguis ganes ets...
1: Ets pitjor músic
2: o ets menys solidari i fas menys... Fas menys gremi, no?, en definitiva.
3: I aquí hi ha una afegida, i és que el problema és que, com que normalment aquests grups solen fer proves de so, les proves de so van al revés de les actuacions. És a dir, si tu toques a les 4 de la matinada, ets el primer que proves. Que sembla mentida, oi, això?
0: Sí,
3: doncs
0: ho
3: fan
0: dir?
3: A la inversa, perquè d'aquesta manera, el primer que toca, que és l'últim que ha provat, ja tenen l'escenari muntat, el primer que toca.
2: Menys el cap de cartell. El cap de cartell normalment va just abans del primer que toca perquè
3: és així.
2: Li quadri millor l'horari.
3: Normalment és així.
0: No, i el fet que de vegades suposo que les coses s'endarrereixen. Home, els tenistes, està previst que surtin a les 8 del vespre, si el partit de davant s'avança, s'endarrereix molta estona, han d'anar, jo què sé...
1: Home, les proves de so tendeixen a endarrerir-se, normalment.
3: I a vegades no són proves de so, són proves de sol, que això també passa, és a dir, que et fan provar amb el sol a la cara. Això és fantàstic, també. Sobretot pels instruments, perquè, bé, mira, tu et poses crema solar i una gorra i, guaita, i passes calor, sí. Però els instruments, d'acord, de què?
0: Ai, clar, això un dia hem de parlar, és a dir, què passa amb els instruments?
3: Es fa el vernís, bueno, és un desastre.
0: Oriol, continuem.

0: Marta Pons, què és això tan bonic?
1: Doncs mira, és l'Imperadisum, és un dels últims moviments del Rèquiem de Fauré, no? Que l'original només hi ha un violí i sona justament en aquest moviment. És un Rèquiem que està fet per violes, contrabaixos, cellos i orga, no? És una sonoritat així molt curiosa, molt divertida. I bé, el que deia la Marina dels desplaçaments, sí, estic completament d'acord, no? Que depèn de quina hora et toca tornar, doncs és molt perillós, no? I una cosa és quan et posen un autobús o un avió, no? Llavors, doncs, una mica en aquest sentit te'n despreocupes, no? Però quan has de conduir tu i... Mira, després del concert, a vegades... Si ha anat bé i ha sigut divertit, encara estàs amb el tema aquest de l'emoció cap a dalt, però si toques molt lluny, l'eufòria va passant, no? Jo una vegada, tornant, això que us deia abans, tornant de Saragossa, vaig anar a tocar amb els meus companys allà a Saragossa, amb l'Òscar Vilaprinyó i l'Alba Hinojosa. I anàvem amb el meu cotxe. Jo tenia un cotxe gros, clar, com que toca el cello, s'ha de tenir un cotxe una mica gran. I anàvem tots tres junts, tornant per la carreterota aquella, perquè és una carreterota plena de forats i bonys i molt mal asfaltada.
2: Sí, la 2 dona per una denúncia pública. Ara estan començant a millorar, però diguéssim que és entrar a tot el tram que és de la província de Lleida, que per tant deu dependre de la Diputació de Lleida, si no vaig mal encaminat. Està ple de clots dels camions perquè no han renovat l'asfalt. Ara ho han començat a fer i ja hi ha bastants trams renovats, però els hi ha costat, Déu i ajuda, una carretera que està en molt mal estat.
3: Hi ha unes quantes carreteres a Catalunya en molt mal estat.
2: Sí, però aquella és una autovia.
4: I no hi ha llum, a més.
2: És que és una autovia. Sí. O sigui, no és una carretera secundària, no sé on... No, estem parlant d'una autovia que té entre 2 i 3 carrils.
1: Carai.
2: Tota l'estona.
1: Jo estava en el tram encara dins de Saragossa, o sigui, dins de l'Aragó, just abans d'arribar a Lleida, que és un tram encara més perillós perquè té 2 carrils. Llavors, allà passen camions també i llavors, si aquí a la dreta tens un camió i tu vas per l'esquerra, vull dir, no... Ja tens el voral aquí a l'esquerra, no? I deurien ser, doncs... Bueno, ja era bastant tard, deurien ser les 12 o... Clar, perquè el concert havia sigut a les 8, doncs calculem el que... Molt tard era. El cas és que jo estava avançant un camió en aquell moment i sort que no vaig fer un cop de volant. Perquè si hagués fet un cop de volant, potser no ho expliquem. Bueno, jo potser sí, perquè era la que conduïa, però la que anava de copilot, l'Alba, potser no ho hauria explicat. I vam passar per sobre d'un senglar.
3: Ai, calla, quin dius ara?
1: Sí, vaig de cop i volta, i no hi vaig ser a temps, eh? A més, era un senglar que estava mort, és a dir, algú ja
3: l'havia atropellat.
1: Ja l'havia atropellat en el seu moment, no? Però era immens, i jo el vaig veure quan ja vaig impactar, és a dir...
2: Quan ja el tenies a sobre.
1: Sí, quan ja el tenia a sobre. Sí, exacte. Vaig veure com un bassal supergros que vaig pensar, és aigua això? No, és que era la sang de l'animal. I res, vaig dir, bueno, doncs vinga, endavant. I bum! Un soroll com si haguéssim xocat contra una roca immensa. Vam fer un bot espectacular i blaf! I, ostres, i què ha passat? Què ha passat? I vam parar un moment aquí, les rodes plenes de Carmen. El més greu de tot és que vam trucar a la policia i potser ja estàvem a Catalunya perquè vam parlar amb els Mossos d'Esquadra. I sabeu què em van dir? Ai, ets la segona persona que ens truca. Home!
3: Sí.
1: La segona persona que us truca i encara no l'heu tret de l'autopista? Una mica més i ens matem?
3: Sembla estrany. Sí, realment.
1: Que fort!
3: Sí.
1: Ostres, tu!
3: Home, el que sí que potser seria normal és que en aquests bolos que s'ha de tornar de nit, potser us podrien posar allotjament, no?
1: Sí, normalment...
4: És molt car, jo.
1: Normalment... A veure, aviam, jo...
3: Vaja, és molt car, però vaja, jo crec que la seguretat de les persones també és molt important, no?
1: Passa que aquí va ser decisió nostra, eh? Després ja hi vam haver de tornar una altra vegada i ja vam tornar amb l'últim AVE. Que vam ser a temps d'agafar l'última AVE. Una altra vegada que vam haver de tornar, ens ho vam muntar diferent, no? Però sí, és realment perillós.
3: Sí. També se n'aprèn, d'aquestes coses.
1: Sí.
3: Última peça, Oriol.

0: Sergi, a veure.
1: Sentim una de les cançons més conegudes del trio del pianista Bill Evans. I el porto perquè el contrabaixista Scott LaFaro, amb qui tenia un gran vincle Bill Evans, va morir en un accident de cotxe a Seneca, a l'estat de Nova York. I bueno, va haver també una història doncs bastant forta que va marcar la trajectòria de Bill Evans, perquè el va deixar molt tocat i afectat i va estar un temps sense fer concerts, perquè era com una mica la persona màxima confiança a nivell artístic, no? I al final era explicar una mica el que ja havien dit elles dues i sobretot explicar que, malgrat tot, ara és una sort pels músics la tecnologia que hi ha. És a dir, amb un cotxe de fa 40 anys, no sé quin seria el resultat del teu accident,
2: totalment,
1: per exemple. I això s'ha de posar en valor. I a la clàssica no conec tants casos, amb el jazz potser algun més, però clar, també els anys 50, que era 60, que era quan va morir, potser és molt lluny. Però, ostres, de cantants de pop a Espanya, als anys 70-80 en va morir uns quants. N'hi ha alguns no fa tants anys que han quedat molt tocats per accidents de trànsit. I fins i tot gent que és molt privilegiada, autèntiques estrelles del rock i del pop, als anys 80 morien, i 90 fins i tot, havien mort d'accidents d'avionetes, d'helicòpters...
2: Sí, sí.
1: Vull dir que fins i tot la gent que se suposa que viu des del privilegi més absolut...
2: Sí, sí, tant.
1: Ha mort en desplaçaments, fent concerts. Vull dir que aquest és un risc molt gros, que per sort s'ha minimitzat, jo crec, amb el pas dels anys, gràcies a la tecnologia que ha anat sortint, però que és molt present i que és transversal, crec que afecta a tothom qui s'hagi de moure molt, i és que tenir un accident no és habitual, però no és altament improbable,
2: home,
1: tampoc.
2: Home, i tant.
3: I jo volia afegir una cosa, perdó.
4: Sí, no, bueno, jo volia afegir també que tota la gent que es dedica també, o sigui, tots els tècnics...
3: Sí, sí, hem parlat de
4: mateix,
3: músics, però després hi ha tot el col·lectiu de tècnics.
4: Crec que aquest estiu va morir un tècnic tornant de bolo.
1: Sí, no sé,
4: aquí a Catalunya.
1: No, sí, no sé si era ben bé tornant de bolo, ara no ho recordo, sí. O era potser d'algun assaig o alguna reunió. Ara,
2: yeah.
1: Ara em fa ballar el cap, no tinc clar que fos bolo. Tampoc, no sé quina hora era. Era la nit, però no sé si era tan tard com segons quins casos, però sí, es va... A mi em va arribar una mica la història i va morir per una, bueno, per
2: sí,
1: una col·lisió
2: sí, sí,
1: frontal.
2: Sí, una col·lisió.
3: Bueno, i que a vegades tens una col·lisió i acaba tot bé, o punxes una roda i no tens un accident de miracle, anant cap al concert i després has de donar la cara i tocar bé. Vull dir que, és a dir, que si això et passa abans del concert, o has tingut un problema amb un avió, o t'has llevat super d'hora i has passat una nit fatal del lloro,
2: sí,
3: després
2: sí.
3: Qui puja a l'escenari som nosaltres.
2: Home, i
3: fas el millor que pots, no?
2: I
3: vull dir que això també no ens en oblidem, no? Que després sortim allà i com si no haguéssim dormit malament. Bueno, suposo com un metge, que porta 10 hores de guàrdia i t'ha d'operar i intenta
4: fer-ho... O més,
3: sí, sí. No? Vull dir que...
2: Sergi... Hi havia un apunt final molt trist, també, no?, realment, en el...
4: Quin programa més trist ens està quedant.
1: Sí, sí, és veritat.
2: Hi ha un apunt final.
1: És veritat, de fet, el volia fer ara i ja me'l deixava. I és que ara fa unes setmanes, ara no...
2: Sí, sí.
1: Un parell, tres, crec que no molt més. Tornant de... Em sembla que era de la sala per a 62,
2: sí.
1: Cap a casa seva, sí, a les Corts, va morir el gestor de l'antic club de jazz Milano, que era en Guim Cifré.
2: Sí.
1: I que ara més estava impulsant la reobertura de la sala
2: del, Jassí, no?
1: del Raval, Jassí. I, de fet, va morir el dia abans que s'havia de reinaugurar.
2: Sí, sí.
1: Vull dir que...
2: L'Oriol ho sap bé. L'havien entrevistat els companys de l'assaig general. Jo, personalment, no l'havia entrevistat mai, però van quedar desfets, realment.
1: Sí, perquè, a més, era jove, crec que tenia 30 i pocs anys, 34.
2: Jove.
1: Ara ho estic dient molt de memòria,
2: sí,
1: no em vull
2: doncs
1: equivocar.
2: Sí, un record des d'aquí. Ho deixem aquí, sí?
4: Molt bé.
2: Què sentirem? Anem a l'audició?
4: Sí,
2: doncs vinga, va.
5: Les músiques de les empoderades en concert.
2: Noies, què sentirem?
4: Escoltarem Ad Mortem Festinamus per la Capella Reial de Catalunya, Jordi Sabal i Hesperion 21.
2: Molt bé, continuarem.
1: Different Trains, el primer moviment, America Before the War, de Steve Reich i interpretada pel Kronos Quartet.
2: Perfecte, continuarem...
3: Amb l'imperadísum del Rèquiem de Forer, aquest, el setè moviment d'aquest Rèquiem de Forer.
2: Molt bé. I acabarem...
1: amb My Foolish Heart, de Bill Evans Trio.
2: Doncs gràcies a Marina Sala, Sergi Núñez i Marta Pons. Gràcies, Oriol Pinart. Ens retrobarem la setmana que ve a Músiques Empoderades.
5: Intensament rebels.

Thank you.

0: My Foolish Heart de Bill Evans Trio.
1: Les músiques de les empoderades en concert. Avui les empoderades han estat Marina Sala, Marta Pons i Sergi Núñez. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bertrol i Jubal. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart. Músiques empoderades. Actualitzant la clàssica. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026, el millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Catalunya Música us proposa de sentir a continuació la fantasia sobre motius de les noces de Figaro i del Don Giovanni, de les òperes de Mozart, una fantasia per a piano de Franz Liszt que interpreta Leonid Sinteyev.

0: Interpretada pel pianista Leonid Sintseyev, sentíem la fantasia sobre motius de les noces de Fígaro i del Don Giovanni de Mozart, la fantasia catalogada amb el número 697 de Franz Liszt.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Del compositor Ernest Bloch sentirem tot seguit la suite per a violí número 1 en sol menor, interpretada per Latika Honda Rosenberg.

0: Sentíem la suite per a violí número 1 en sol menor que Ernest Bloch va compondre l'any 1958. Ens acompanyava l'Attica Honda Rosenberg.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: Arriben a Catalunya Música ara els membres de l'Orquestra de París, dirigits per Georges Prêtre, per interpretar la Sinfonieta per a Orquestra, catalogada amb el número 141 de Francis Poulenc.

0: La que ara sentíem és la Sinfonieta per a orquestra de Francis Poulenc i la sentíem en la versió de l'Orquestra de París dirigida per Georges Prêtre.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui, dues grans obres de repertori del romanticisme germànic amb el director principal del Teatre Estatal de Salzburg, el músic alemany nascut a Sri Lanka, Leslie Suganandaraja, que es posa al capdavant de l'orquestra de la ràdio noruega per dirigir, per aquest ordre poc habitual, la Sinfonia Tràgica de Schubert i el segon concert per piano de Brahms, que tocarà el pianista ucraïnès Vadim Kolodenka. Primer la sinfonia i després l'obra amb solista. La ràdio noruega comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el gener del 2024 al Centre de Cultura de Hamar, a Noruega. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Franz Schubert és un bon exemple del compositor jove que, format en el classicisme de Haydn i Mozart i admirador de Beethoven, emergeix per ell mateix mostrant la seva creativitat i la seva llibertat expressiva. La Sinfonia número 4, Tràgica, és obra d'un jove músic de 19 anys, un músic que explora els racons de l'esperit humà des de la seva mentalitat postadolescent i des de la seva increïble ànima poètica i somiadora. Quan sentim la Sinfonia Tràgica no tenim la percepció de fatalisme, sinó més aviat de batec accelerat. Aquesta sinfonia no té la intensitat emocional i dramàtica de les obres de maduresa, però descobrir el jove Schubert és explorar materials d'un encant innegable i que ja tenen veu pròpia. Tot i que a l'inici s'assembla molt al caos amb què comença l'oratori La creació, de Haydn, i també ens pot recordar el principi dramàtic del quartet Les dissonàncies, de Mozart, aquesta sinfonia de Schubert s'allunya dels clàssics i ja mostra la inventiva melòdica i el poder creatiu que distingirà l'obra posterior del compositor vienès. Schubert la va acabar l'abril del 1816, poc després la tocava ell mateix amb una orquestra d'aficionats. La primera presentació professional, però, va ser a Leipzig 21 anys després de la seva mort, el 1849. Els moviments Allegro Vivace, Andante, Minuet Allegro Vivace i Allegro. Aquí tenim la Sinfonia número 4 en do menor, Sinfonia Tràgica de Franz Schubert, que sentim interpretada per l'orquestra de la ràdio noruega, dirigida per Leslie Suganandaraja.

S'acaba aquí la sinfonia número 4 en do menor, sinfonia tràgica, que Franz Schubert va compondre quan tenia 19 anys. A la segona part del concert, l'orquestra de la ràdio noruega i el director convidat de la vetllada, Leslie Suganandaraja, comparteixen l'escenari del Centre Cultural de Hamar amb el guanyador de la medalla d'or Fan Cliburn del 2013, l'ucraïnès Vadim Koloidenka, un dels pianistes més reconeguts de l'actualitat, un intèrpret que reparteix virtuosament sobre les tecles l'energia i el refinament, allò que cal per tocar el segon concert per piano de Brahms, una obra preciosa en què el compositor va assignar al solista un nou paper. Ara és el centre de control i l'impulsor de l'acció. Està gairebé sempre en actiu, en diàleg amb l'orquestra. És una pàgina de dimensions folgades i de caràcter marcadament simfònic, amb desenvolupaments temàtics amplis i d'un lirisme profund, com el primer concert. Brahms, el segon, el va compondre 20 anys després del primer. El va completar el 1881 a Pressbaum, a les rodalies de Viena. Pianistes i entesos el consideren una de les obres de més dificultat tècnica de tota la literatura pianística universal. Comença amb una crida de trompa que convoca els altres instruments. El piano, el primer, que respon amb uns arpegis abans d'embarcar-se en una meravellosa partitura en quatre moviments en lloc dels tres habituals. Seguint l'exemple de Liszt, Brahms altera l'esquema tradicional del concert clàssic i introdueix, després del primer moviment, un segon moviment ràpid. Així doncs, l'ordre dels moviments és allegro non troppo, el primer, allegro appassionato, el segon, el tercer és un andante i el quart i últim, allegretto grazioso. Vadim Koloidenka, piano i l'orquestra de la ràdio de Noruega, sota la direcció de Leslie Suganandaraja, ens ofereixen el concert per piano i orquestra número 2 en si bemoll major, opus 83 de Johannes Brahms.

Vadim Kolodenko i l'Orquestra de la Ràdio de Noruega, sota la direcció de Leslie Suganandaraja, ens han ofert el concert per piano i orquestra número 2 en si bemoll major, opus 83 de Johannes Brahms, una de les partitures més exigents i virtuoses del repertori. El reconegut pianista ucraïnès Vadim Kolodenko, abans de marxar, ofereix una peça fora de programa per correspondre als aplaudiments del públic noruec. Ara en solitari toca el vals Musette, l'Embarquement pour Citer, FP 150 de Francis Poulenc.

0: Aplaudiments pel pianista ucraïnès Vadim Kolodenko, que després de tocar el segon concert de Brahms ha ofert al públic aquesta propina al vals Musette L'Embarquement pour Citer de Francis Poulenc. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert de l'Orquestra de la Ràdio Noruega, que sota la direcció del director convidat, Leslie Suganandaraja, ens ha ofert dues grans obres de repertori del romanticisme germànic, la Sinfonia Tràgica de Schubert, la quarta, i el segon concert per piano de Brahms. Un concert enregistrat per la Ràdio Noruega el gener del 2024 al Centre de Cultura de Hamar, a Noruega, i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit, música de cambra del compositor rus Mikhail Glinka. Sentim el gran sextet per corda i piano en mi bemoll major, una obra de l'any 1832 que consta dels moviments Allegro maestoso, Andante i Allegro con spirito. És una obra per piano, quartet de corda i contrabaix que sentim interpretada per l'ensemble Capricorn.

0: S'acaba aquí el gran sextet per corda i piano en mi bemoll major de Mikhail Glinka, que hem sentit interpretat per l'ensemble Capricorn.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Serialitzats, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzats.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
4: Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
5: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
6: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

Continuarem amb una de les obres de Nicola Antonio Porpora. Concretament hem escollit la cantata Tutten Wei. L'intèrpret serà el conjunt vocal instrumental Concerto con Voce.

0: El conjunt vocal i instrumental Concerto con Voce ha interpretat la cantata Tutten Vai de Nicola Antonio Porpora.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: La nostra selecció continua amb la sinfonia número 4 en re major de Franz Joseph Haydn, interpretada per l'Orquestra Cantilena, dirigida per Adrian Shepherd.

0: Sentíem l'orquestra cantilena dirigida per Adrian Schäfert interpretant la sinfonia número 4 en re major de Franz Joseph Haydn.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

A Catalunya Música us convidem a sentir la 7a Simfonia en la major, opus 92, de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

0: Acabem de sentir la setena sinfonia, opus 92, de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
0: A l'Assaig General, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Catalunya Música en fa 40 i aquest programa en fa 25 i ho aprofitem per descobrir els títols més desconeguts del repertori i les compositores i els compositors més injustament oblidats. I per això avui us presentem...

l'òpera oblidada de l'adolescent prodigi Don Sancho, de Franz Liszt. Gràcies per sintonitzar-nos, gràcies per intentar descobrir amb nosaltres una òpera desconeguda del repertori. Ho farem possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Efectivament, Don Sancho és una òpera de Franz Liszt. I quan pensem en Franz Liszt, aquest compositor virtuós del piano i mestre de mestres que va viure entre 1811 i 1886, la ment ens transporta immediatament a la imatge d'un virtuós del piano gairebé diví o divinitzat, una autèntica rockstar del segle XIX que trencava les cordes dels instruments i també els desitjos dels cors de tota Europa amb la seva listomania. Es pot dir que el fenomen fan comença precisament amb Franz Liszt, amb les seves gires de concert, amb les seves múltiples conquestes dels salons més exquisits de l'Europa del moment. Imaginem els seus poemes simfònics, les seves rapsodes hongareses o les seves monumentals obres religioses de maduresa. Però hi ha un capítol en la seva biografia que sovint queda relegat a una simple nota a peu de pàgina. Liszt va ser compositor d'una òpera. Tot i que el seu tracte, la seva familiaritat amb l'òpera, va ser bastant habitual. Ell, per exemple, va ser l'artífex que Richard Wagner, el seu futur gendre, casat amb Cosima, filla de Franz Liszt, estrenés al Lohengrin a Weimar, la direcció de la qual va recaure precisament en Franz Liszt. Però, repetim, no pensem mai en la seva òpera, aquesta obra d'On Sange, o Le Château de l'Amour, que Franz Liszt va escriure i estrenar quan era tan sols un nen de tan sols 13 anys. Va ser la seva única incursió en el terreny líric, si més no en matèria compositiva. Es va estrenar, com dèiem, el 1825, quan Liszt havia acabat de complir 14 anys, i en aquesta obra, en un acte, no només es basa en una curiositat històrica, sinó en el testimoni fascinant del funcionament de la indústria musical del París de la Restauració, del fenomen dels nens prodigi i també de les primeres guspires de genialitat d'un dels titans de la música occidental. Per situar-nos millor, abans d'entrar en matèria, hem de contextualitzar l'obra, que es va estrenar amb el títol de Don Sancho ou le Château de l'Amour, en llibret d'Emmanuel Guillaume de Rancé i Marie-Emmanuel Guillaume Tolon de Lambert, a partir d'una obra de Jean-Pierre Clary de Florian. Es va estrenar el 17 d'octubre de 1825 a la sala Le Pelletier de l'Acadèmia Reial de Música de París, 5 anys abans que li celebrés el 14è aniversari.

L'any 1823, la família Liszt va arribar a París procedent de Raiding, un poblet austríac avui pertanyent a Hongria. L'objectiu era el de matricular el jove Franz, o Ferenc, que ja havia sorprès Viena i rebut la probablement mítica benedicció de Beethoven al prestigiós conservatori de París, però es van trobar amb un mur burocràtic. El director de la institució, el cèlebre Luigi Cherubini, va rebutjar l'admissió de Liszt aplicant de manera estricta la norma que prohibia l'entrada d'estrangers al prestigiós centre musical. Però, lluny de rendir-se, Adam Liszt, el pragmàtic i exigent pare del jove músic, va decidir que el seu fill es formaria de manera privada. Va remoure cel i terra per aconseguir els millors professors possibles, Anton Reicha per la teoria i el contrapunt i Ferdinando Paer per la composició i l'òpera. Paer, un compositor italià ben establert a París i favorit de Napoleó anys enrere, va veure ràpidament el potencial comercial del petit Liszt, en una època en què el públic parisenc estava absolutament fascinat pels nens prodigi, seguint la petjada de Mozart, la idea que un noi de 13 anys escrivís una òpera per al teatre més important de la ciutat era una oportunitat del que ara en diríem màrqueting. El jove Liszt no només executa les dificultats més grans amb una facilitat sorprenent, sinó que ja compon amb una maduresa que fa preveure un dels futurs grans mestres. Això s'escrivia a la revista musical de París en un article de l'any 1824. Va ser així, sota la tutela de Paer, quan Liszt va començar a treballar en Don Sanche a principis de 1824. L'òpera es va acabar de polir durant l'estiu de l'any següent, just a temps per als assajos de la tardor. El text va ser confiat a dos llibretistes experimentats de l'època, Tolon de Lambert i Guillaume de Rancé, i van basar el seu treball en un relat de base pastoral i cavalleresca de Jean-Pierre Clary de Florian, un escriptor del segle XVIII molt popular per les seves faules i històries d'aires medievals clarament idealitzats.

L'expectació era màxima davant de l'estrena. El repartiment no escatimaven despeses, comptant amb algunes de les estrelles més brillants de l'Òpera de París, incloent-hi el cèlebre tenor Adolphe Nourrit en el paper de Don Sanche. I l'òpera va ser un èxit de públic clamorós, impulsat sobretot per la simpatia que despertava el jove compositor. En acabar la funció, un Liszt visiblement emocionat va ser pujat a l'escenari a collibert per l'actor i cantant Henri-Étienne Deribis, que feia el paper de Lidor enmig dels aplaudiments de l'audiència. La crítica, en canvi, va ser més mesurada. Si bé van lloar el talent precoç del jove músic, també van assenyalar algunes febleses de l'òpera. Le Journal de Paris, per exemple, deia que l'òpera del petit Liszt té fragments molt bonics, però es nota la manca d'experiència en la conducció dramàtica. És un fill de l'estudi, més que de la inspiració teatral. Tot i així, és un miracle per la seva edat. Don Sánchez va representar només 4 vegades. Un cop passat l'efecte de la novetat de veure el nen prodigi, l'interès del públic va decaure i l'obra va ser retirada del cartell. Liszt no tornaria a intentar escriure cap altra òpera acabada en la seva vida, tot i que en la seva maduresa va flirtejar amb un projecte basat en la Divina Comèdia de Dante i un altre titulat Sardanàpalo, del qual només en va deixar un acte incomplet. Després d'aquestes 4 funcions, la partitura de Don Sanche va caure en el més absolut dels oblits. El mateix Franz Liszt, a mesura que creixia i el seu estil evolucionava cap a horitzons harmònics de caire revolucionari, va començar a veure aquesta obra de joventut com un pecat d'adolescència sense gaire valor artístic.

Durant dècades es va creure que l'obra s'havia perdut per sempre, però l'any 1873 un incendi devastador va destruir la Salle de Pelletier, la seu de l'Òpera de París on s'havia estrenat l'obra, i es va donar per fet que els manuscrits s'havien convertit en cendra, però la història de Don Sanche guardava un gir de guió digne d'una novel·la de misteri. L'any 1903, el musicòleg francès Jean Chantabouan estava remenant els arxius de la Biblioteca de l'Òpera de París, que s'havien salvat de l'incendi en estar ubicats en un altre edifici, i per la seva sorpresa va trobar un volum lligat amb pell que contenia la partitura completa del director d'orquestra i també les particel·les corals de Don Sanche. El manuscrit havia sobreviscut intacte i protegit per la pols del temps. Malgrat la troballa, van haver de passar moltes dècades perquè l'obra tornés als escenaris. De fet, la veritable reexhumació de Don Sanche de Liszt va tenir lloc l'any 1977 a Londres en una versió de concert organitzada per la col·laboració de diversos cercles listians. L'argument d'aquesta òpera en un acte s'emmarca en el gènere de l'òpera féerie, un estil molt del gust del públic francès que combinava elements meravellosos, màgia, històries d'amor, d'amor cortès, s'entén, i grans efectes escènics revestits d'un cert historicisme. L'acció transcorre davant del Castell de l'Amor, un palau màgic governat pel mag Alidor. L'accés a aquest castell està estrictament regulat, només hi poden entrar els amants que són correspostos en el seu amor. El cavaller Don Sanche arriba al castell amb l'esperança d'entrar-hi. Està bojament enamorat de la princesa Elzire. Tanmateix, el mag Alidor li nega l'entrada perquè, tot i que l'amor de Sanche és pur i sincer, Elzire no li correspon. Ella prefereix un enllaç per conveniència reial amb un altre pretendent. Sentirem ara l'ària d'entrada de Don Sanche amb la veu de Gerard Garino.

És l'àrea d'entrada de Donsange, Aimé, Aimé, voilà, que canta el personatge a l'inici de l'òpera Donsange, de Franz Liszt. Sentíem la veu del tenor Gerard Garino. Poc després té lloc l'arribada del Zir, una terrible tempesta, un recurs musical i escènic clàssic de l'època, tot i que també ho era en l'òpera barroca Sabbat sobre la regió. El Zir i la seva dama de companyia, Zelis, busquen refugi. En veure el castell, intenten entrar-hi, però Alidor també els tanca les portes. La llei del castell és inflexible. Recordeu que tan sols s'hi pot entrar si hi ha reciprocitat amorosa entre els que hi volen accedir. Per tant, en aquest cas, no hi ha refugi possible. El trio de la tempesta és resolt amb mà mestra per Liszt. En aquest fragment que sentim amb les veus novament de Gerard Garino, Giulia Hamari i Ildiko Komlosi.

Era el trio de la Tempesta que canten Don Sanch, Elzir i la seva dama de companyia, Elise. Sentíem les veus a Gerard Garino, Julia Hamari i Ildiko Komlosi, un fragment extret d'aquesta òpera en un acte de joventut escrita tan sols 13 anys per Franz Liszt. Un cavaller anomenat Romuald assetja la princesa Elzir amb les seves declaracions amoroses i també descobrim que la princesa espera trobar a Navarra el qui ha de ser el seu futur espòs. Sabem, per la mateixa Elzir, que aquest heroi desconegut i futur marit és la raó per la qual rebutja Don Sanch, tot i que la figura d'aquest home només se li ha aparegut fins ara en somnis i de manera imprecisa. Zelis, la dama de companyia d'Elzir, considera que seria més assenyat acceptar l'amor i la devoció de Don Sanch, que és allà mateix, especialment perquè la nit és molt freda. Una manera de dir, noia, anem per feina. Don Sanch apareix, però Elzir es manté tan ferma com una roca en el seu desig d'emparellar-se amb el cavaller desconegut dels seus somnis. És aleshores quan Alidor surt a la terrassa del castell i amb la seva vareta màgica fa aparèixer un llit d'herba. La princesa, cansada, s'estira sota una pèrgola frondosa i s'adorm. En aquesta mateixa atmosfera somiadora i tranquil·litzadora, Don Sanch entona una cançó de bressol a la seva estimada. El jove també somia que ella acabarà corresponent al seu amor. És de nou una ària per a Don Sanch, Repos en paix, amb ascensió a la seva conclusió a un temible do sostingut sobreagut. És la veu de Gerard Garino.

Una ària meravellosa, aquest Repòs en Paix, la cançó de bressol que canta Don Sanche a la seva estimada Elzire en aquesta òpera Don Sanche de Franz Liszt, fragment que ha bastat per demostrar el domini d'aquest Franz Liszt d'atenció, tan sols 13 anys amb el domini de l'orquestració, especialment aquesta delicadesa i subtilesa en els instruments de vent fusta i també el seu coneixement de la veu humana amb aquesta ascensió al do sostingut sobreagut, un do sostingut sobreagut que va entonar Adolf Nourrit, un dels primers tenors que, juntament amb Gilbert Dupré, varen atacar el registre sobreagut amb la veu natural, no pas en falset, cosa que, sens dubte, sí que s'hauria resolt d'aquesta manera en falset en aquesta òpera. Recordem que la primera vegada que es va entonar un do anomenat de pit amb veu natural i no de falset va ser en el Guillem Tell de Gioachino Rossini. Després d'un breu entreacte orquestral, el grup torna a les sales secretes del castell. El cor anuncia l'arribada del malvat cavaller Romuald, que no perd temps a demanar la mà de la princesa, arribant fins i tot a amenaçar-la amb la força. Don Sanche no pot tolerar aquesta situació i els dos cavallers desenvainen les espases disposats a batre's en un duel. Mentre Don Sanche lluita per la dama que estima tan desesperadament, Elzire es veu envaïda pel remordiment i la simpatia pel valent cavaller desperta lentament el seu amor. La seva pregària a Cupido és alhora un acte de penediment i una confessió amorosa. És Roi de Sebord que sentim amb la veu de Julia Hamari.

Roi de Sébord, l'ària que canta Zélis, la donzella d'Elzira, en aquest Don Sanche de Franz Liszt que sentíem amb la veu de Julia Hamari. Don Sanche ha estat ferit de mort en el combat amb Romuald i el seu últim desig és acomiadar-se de la vida al costat de la dona que estima. L'heroi ferit és portat davant d'Elzir al so d'una marxa fúnebre. En una decisió sobtada, la princesa ordena a Zélis que demani l'entrada al castell de l'amor, ja que està disposada a donar la seva pròpia vida a Don Sanche a canvi de la d'ell. El patge accedirà a la petició d'Elzir. Aleshores es descobreix que el paper del malvat Romuald havia estat interpretat per Alidor, el mag, i que tant el combat com la ferida mortal no havien estat més que una prova d'amor. Elzir i Don Sanche ajuren amor etern i el poble, juntament amb les felices parelles enamorades, celebra amb joia i exalta el triomf de l'amor. El final de l'òpera ve precedit per un duet senzillament sensacional entre Elzir i Don Sanche. Recevez vos tendres serments.

Aquest és el final de l'òpera Don Sanche, amb la que Franz Liszt es presentava amb tan sols 13 anys com a compositor operístic al París de 1825, cosa que va fer rebrotar el seu geni i l'acord també de la crítica, segons la qual estaven davant d'un veritable futur gran mestre de la composició musical, i així va ser, per bé que Franz Liszt va dedicar la pràctica totalitat de la seva vida al piano, sense oblidar algunes peces orquestrals, però no pas al món del teatre, sinó és amb la direcció musical. I, de fet, abans us dèiem que va ser el qui va dirigir el teatre de Weimar el 1850 a l'estrena de Lohengrin del seu futur gendre Richard Wagner. Un dels moments històrics, o un dels debats, millor dit, històrics més intensos al voltant de Don Sanche és el grau d'autoria veritable del jove Liszt. Fins a quin punt un nen de 13 anys va escriure una partitura d'aquestes dimensions per a gran orquestra, per solistes i cor? La resposta de la musicologia moderna és, per dir-ho d'alguna manera, salomònica. La inventiva melòdica, els temes principals i l'estructura pianística de molts passatges, en referim a l'harmonia, són, sense cap mena de dubte, del jove Franz Liszt. Ara bé, potser l'orquestració, la col·locació i el tractament de les veus, la polidesa formal, porten de manera, sembla que innegable, la impronta, la influència o fins i tot directament la signatura del qui aleshores era mestre de Franz Liszt, el compositor d'origen italià Ferdinando Paer. En aquella època era habitual que els mestres ajudessin els seus alumnes avantatjats en tasques feixugues com, per exemple, els detalls en l'orquestració, especialment quan el temps se'ls tirava al damunt i el director del teatre exigia la partitura per ser estrenada, de cara, evidentment, al rendiment a taquilla. Sigui com sigui, musicalment, aquesta òpera és un reflex molt fidel del paisatge sonor del París de 1825. Està profundament influïda per dues forces veritablement colossals. Per una banda, la figura de Gioachino Rossini, compositor que s'havia instal·lat definitivament ja a París el 1824, un any abans de l'estrena de Don Sanche, amb una música que aixecava passions. Liszt adopta d'alguna manera la dinàmica o les dinàmiques de les obertures de les òperes de Rossini, la forma del crescendo orquestral o l'exigència de l'escriptura vocal, exigent ja en aquesta òpera plena d'ornaments, de coloratures o d'ascensions al sobreagut per part dels solistes. Però hi havia també un altre aspecte que Liszt no va oblidar ni tan sols ignorar, la gran tradició d'aquella òpera francesa d'herència o d'estil italianitzant a partir de les querelles dels bufons del segle XVIII. L'òpera còmic, sense anar més lluny, és un reflex d'això que estem dient, amb una estructura que manté l'òpera francesa dins d'una tradició que Liszt va saber aprofitar. Importància també dels cors, en el cas de Don Sanche, el que representen cavallers i dames del castell, i per descomptat, inclusió d'efectes musicals de caire molt teatral, com és, per exemple, la descripció musical de La Tempesta. Una òpera, com us dèiem, en un acte breu, que dura aproximadament una hora i mitja i que conté diversos números que mereixen una atenció especial. A banda dels que hem sentit fins ara, l'obertura, que és una peça vivaç, amb una introducció lenta i dramàtica, amb el model d'obertura francesa, i que desemboca en un allegro ple d'energia. Mostra aquesta pàgina una maduresa sorprenent en el domini, per exemple, del diàleg entre la secció de vent, fusta i la corda, amb alguns temes que es reeditarien més tard o que el mateix Franz Liszt aprofitaria en algunes de les seves composicions per a piano. I també és molt destacable l'inici de la segona part de l'òpera, amb l'ària amb cor Brillant Asile Jaloux i una marxa brillantíssima. Ho escoltarem ara amb la veu de Kathleen Farkas.

Brillants i Gelú i la brillant marxa que segueix aquesta àrea que sentíem amb la veu de Catalín Farkas, un dels moments culminants d'aquest Don Sanche, l'única òpera de Franz Liszt estrenada quan tan sols tenia, com us dèiem, 13 anys, a punt de fer-ne 14. En definitiva, Don Sanche, Ulo

Fins aquí el programa que hem volgut dedicar en aquesta tarda a l'òpera, la sintonia de Catalunya Música, a Don Sanche ou le Château de l'Amour, la primera i única òpera de Franz Liszt estrenada quan encara no tenia 14 anys al París de 1825. Us hem ofert uns fragments de l'enregistrament del segell Ungaroton de l'any 1985, una gravació en què participen Gerard Garino, Julia Hamari, Catalin Farkas, Ildiko Komlosi i István Gatti, amb acompanyament del cor de la ràdio televisió hongaresa i l'Orquestra Estatal d'Hongria amb direcció de Tamás Pál. Esperem que aquest programa hagi estat del seu interès, si més no la música que us hem ofert, com ho ha estat per part dels qui hem fet possible aquest programa en la recerca del material, el muntatge i la preparació prèvia de les edicions, els fragments que us hem anat fent sonar. Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat, Jaume Radigales, que us agraïm moltíssim la vostra atenció. Us emplacem a una propera edició d'Una tarda a l'òpera en aquesta 25a temporada en el marc dels 40 anys de Catalunya Música. Gràcies, doncs, per la vostra atenció i sigueu feliços.

0: Alfonsina i el mar, d'Ariel Ramírez. N'hem sentit una interpretació de Joan Garrobé, guitarra.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. A Catalunya Música. La sardana, el fandango, la jota, el zorzico, la música popular dins de les grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
4: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins al Palau de la Música Catalana i sentir el recital que hi va fer el pianista anglès Christian Blackshaw l'octubre del 2025. És un pianista que ha gravat en diverses ocasions Mozart, una de les celebrades va ser la integral de les sonates del compositor de Salzburg que Blackshaw va fer i va gravar al Wigmore Hall de Londres. Doncs el concert d'avui començarà amb Mozart, amb la sonata per a piano número 14, una de les dues que va escriure en tonalitat menor. Després sentirem la fantasia en do major, opus 17, de Robert Schumann, i finalment el concert s'acabarà amb l'esplèndida, l'extensa sonata per a piano número 21, en si bemoll major, el Deutsch 960, de Franz Schubert, l'última de les sonates per a piano del compositor vienès. Per tant, un repertori fantàstic a partir d'ara a Catalunya Música i des d'aquesta gravació de l'emissora que comença amb aquesta sonata, la número 14, que Mozart va escriure quan ja s'havia establert a Viena. Després d'haver viscut a Salzburg i d'haver treballat per l'arquebisbe Colloredo, Mozart se'n va anar a viure a Viena l'any 1781. Doncs aquesta sonata és de 3 anys després, de l'any 1784, és en do menor, és el Köchel 457, i aquesta és la versió que en fa Christian Blackshaw.

El concert d'avui, el recital de Christian Blackshaw al Palau de la Música Catalana l'octubre del 2025, ha començat amb aquesta sonata per a piano número 14 en do menor, el Köchel 457 de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra escrita l'any 1784, quan Mozart ja feia 3 anys que s'havia establert a Viena, on hi va treballar com a músic independent. Aquesta sonata per a piano número 14 és la segona i última que Mozart va compondre en tonalitat menor, en aquest cas la tonalitat de do menor. I així és com hem començat aquest concert d'avui, que ara continua amb música escrita uns quants anys després, l'any 1836, música que Robert Schumann va dedicar a Franz Liszt. Ara sentirem la fantasia, en aquest cas en do major, opus 17 del compositor alemany, una obra lliure formalment com una mena de poema musical, una obra plena de contrastos subtils que ara interpreta Christian Blackshaw. Ho fa des d'aquesta gravació de Catalunya Música, que continua amb la fantasia en do menor, opus 17 de Robert Schumann.

Aquesta era la fantasia en do major opus 17 de Robert Schumann, música composta l'any 1836 i que Schumann va dedicar a Franz Liszt, una obra que hem sentit interpretada pel pianista anglès Christian Blackshaw, que l'octubre del 2025 va actuar al Palau de la Música Catalana dins del cicle Palau Piano. Catalunya Música va assistir a aquest concert i us l'oferim avui. Ha començat amb la 14a sonata de Wolfgang Amadeus Mozart, en do menor, ha continuat amb aquesta fantasia de Schumann i ara se'n va cap a l'última de les sonates de Franz Schubert, música que interpretarà aquest pianista anglès Christian Blackshaw, format tant al Royal Northern College de Manchester com a la Royal Academy de Londres. És el primer pianista britànic que se'n va anar a fer estudis a Sant Petersburg i és un músic que més tard va ser alumne a Londres de Clifford Curzon, que havia sigut deixeble d'Arthur Schnabel, de Wanda Landowska i de Nadia Boulanger. Doncs Blackshaw ara el sentirem interpretant una de les grandíssimes obres del repertori per a piano, gairebé 3/4 d'hora de música, que Schubert va compondre just 2 mesos abans de morir. És la 21a sonata en si bemoll major, una obra introspectiva plena d'emoció que costa de contenir en molts moments. En aquesta sonata sembla que el temps hi quedi suspès i Blackshaw en fa una lectura gairebé meditativa. La sentim. Christian Blackshaw interpreta la sonata Deutsch 960 de Franz Schubert.

Aquesta era la meravellosa última sonata per a piano de Franz Schubert, la sonata número 21 en si bemoll major Deutsch 960, música que va compondre just 2 mesos abans de morir l'any 1828, una obra fantàstica que ha interpretat el pianista anglès Christian Blackshaw. D'aquesta manera, havia d'acabar la seva actuació al Palau de la Música Catalana l'octubre del 2025 dins del marc del cicle Palau Piano. Hem sentit Blackshaw durant tot aquest concert, un home que durant la seva carrera tant ha fet recitals en solitari com actuacions com a solista sota la direcció de Simon Rattle o de Herbert Blomstedt o de Neeme Järvi, entre molts altres. Blackshaw l'any 2019 va ser nomenat membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic pels seus serveis a la música i avui l'hem sentit des de la gravació de l'emissora d'aquest recital que va fer a Barcelona. Ha començat amb Mozart, ha continuat amb Schumann i s'havia d'acabar amb Schubert i va continuar una estona més després dels aplaudiments amb aquest impromptu número 3 en sol bemoll major, l'opus 90 o Deutsch 899 de Franz Schubert, que ara hi interpreta fora de programa Christian Blackshaw.

Aquesta és l'obra fora de programa que va interpretar el pianista Christian Blackshaw al Palau de la Música Catalana. Era l'impromptu número 3 en sol bemoll major opus 90, o Deutsch 899, de Franz Schubert. L'ha interpretat després que el concert s'hagués d'acabar amb la sonata per a piano número 21 en si bemoll major, la Deutsch 960 de Schubert, l'última de les seues sonates, aquella sonata meravellosa que avui hem tingut ocasió de sentir en versió d'aquest pianista anglès refinat que va fer recital a Barcelona dins del cicle Palau Piano. Va començar el seu concert amb un compositor que coneix bé, Wolfgang Amadeus Mozart. L'ha enregistrat en diferents ocasions i al Palau de la Música en va interpretar la sonata per a piano número 14 en do menor, Köchel 457. Després hem sentit Robert Schumann i la fantasia en do major opus 17 i finalment l'última de les sonates de Franz Schubert. Aquest era el programa de Christian Blackshaw a Barcelona, el que us hem ofert avui des de la gravació que en va fer Catalunya Música, un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.

Cert, només 2 minuts de música de Ludwig van Beethoven en anglès. Sentirem una de les seues cançons irlandeses, la que porta per títol English Bulls. Canta la soprano Anne Murray, entre altres, amb Graham Johnson al piano.

Era una de les cançons irlandeses de Ludwig van Beethoven, English Bulls, en la veu de la soprano Anne Murray. L'hem sentit, entre altres, amb Graham Johnson al piano.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.
4: Jo sóc una professora vocacional. Va haver una època que tocava bastant. La vida esta és molt complicada. Jo no em veia passant-me tota la vida en un aeroport, en una sala de concerts i en un hotel. I això, si fas 80 o 100 concerts a l'any, és la teva vida.

0: I vaig pensar, jo sóc casolana. I m'agradava molt ensenyar. I vaig pensar, jo em vull dedicar a això. Jo crec que el que marca, sobretot, és que a tu t'agradi això. Perquè hi ha molta gent que ho fa perquè no es pot guanyar la vida com a solista o perquè a vegades no te la pots guanyar. Llavors entren en un conservatori o entren en una escola, però no els interessa. Jo he vist molta gent d'aquesta.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Jesús Crespo, pianista i professora.
2: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria en viatge, l'humà amb identitat.
3: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
2: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
3: I amb la participació dels oients.
4: Sí, m'encanta.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
2: És un plaer retrobar-vos a l'hora de començar un nou recorregut pel panorama de novetats discogràfiques d'autors i intèrprets catalans. Això volem dedicar, ja ho sabeu, la propera hora d'emissió a Catalunya Música i, per tant, si ens voleu acompanyar, hi esteu convidadíssims. Per començar, avui ens ve de gust recordar l'enregistrament del segell Hansler que conté el Founders Trio i altres peces del compositor americà John Gotch. Hi van participar el violoncel·lista català Roger Murelló, la violinista Caterina Hatzinecolau i el pianista Tobias Haunhorst. El trio s'estructura en tres moviments i culmina amb el que sentirem tot seguit, que porta la indicació Allegro Capriccioso.

Amb aquest moviment allegro capriccioso que acabem de sentir, acaba el Founders Trio, música del compositor americà John Gotch, que hem sentit interpretada per un trio molt eclèctic, però amb presència catalana. Es tractava del violoncel·lista Roger Murelló, la violinista Caterina Hatzinicolau i el pianista Tobias Haunhorst. Seguim endavant a les sonoritats d'avui a Catalunya Música, tot creuant l'Atlàntic per tornar cap a casa i descobrir el compositor Josep Cercós. Aquest és un dels objectius del segell Ficta a l'hora d'editar el disc digital que conté el primer enregistrament mundial del cicle Els vells camins, sobre poemes de Miquel Martí i Pol. Els encarregats de donar vida a aquestes partitures són el baríton Josep Cabré, nebot del compositor, i el pianista Miquel Villalba. En sentim tot seguit les tres primeres cançons.

Aquestes eren les tres primeres cançons del cicle Els vells camins, música de Josep Cercós sobre poemes de Miquel Martí i Pol, que el baríton Josep Cabré i el pianista Miquel Villalba han enregistrat per primera vegada per al segell Ficta. Avui hem començat molt forts amb creació contemporània. Més endavant hi tornarem, però ara ens ve de gust un tast de música barroca. Per això hem escollit Atenaide, d'Antonio Gallara, l'òpera de la qual el col·lectiu Música Antiga de Sant Cugat ha enregistrat una selecció d'àries com la que sentirem tot seguit. Son colpevole a tuo lumi.

0: Son colpevole a tuoi lumi era el títol d'aquesta ària de l'òpera Atenaide d'Antonio Caldara que acabem de sentir. Es tracta d'una producció del col·lectiu Música Antiga de Sant Cugat en què han participat, entre d'altres, solistes com Maria Hinojosa, Jordi Domènech o Oriol Aymat. Atenaide es considera la primera òpera italiana estrenada a Espanya durant els anys de començaments del segle XVIII que el compositor Antonio Caldara va passar al nostre país. Així arribem, doncs, més o menys a l'equador del programa.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música.
0: I ara seguim a les sonoritats amb música una mica posterior. Ens traslladem fins al barroc francès per descobrir Jean-Baptiste Parent, compositor del segle XVIII i autor d'un llibre de peces de clavecí, que és el que ha escollit la clavecinista Eva del Campo per l'enregistrament del seu primer disc en solitari. El disc conté música com aquesta.

La de la Boff era el títol d'aquest rondó que interpretava Eva del Campo, música de Jean-Baptiste Paran, un compositor de qui tenim molt poca informació, però que sabem que està vinculat a la gran escola de clavecinistes francesos i és per això segurament que del Campo l'ha escollit per al seu primer disc en solitari. I ara, la Gran Orquestra Simfònica. Seguim desgranant un disc recent de l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que enceta la integral de l'obra de Maurice Ravel. El director titular de la formació, Ludovic Morlot, francès com el compositor, s'endinsa en aquesta aventura que passa per pàgines cèlebres com Ma mère Loire, la meva mare loca, una suite de la qual sentim a continuació els quatre primers moviments.

D'aquesta manera comença l'obra Mahmer Lua de Maurice Ravel. N'hem sentit els primers moviments interpretats per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, dirigida per Ludovic Morlot. L'Orquestra Catalana enceta amb aquest disc una integral dedicada al compositor francès que l'Auditori publicarà sota el seu propi segell i en 6 discos. Així encarem la recta final del programa que dedicarem al piano. La pianista japonesa Yukiko Akagi, establerta de fa molts anys a Catalunya, ha escollit Chopin i Rachmaninoff per al seu últim disc titulat Vocalise. Dels dos, nosaltres ens quedem avui amb el primer i amb una de les seves balades, la número 3, que sona així.

0: amb la interpretació que signa la pianista japonesa Yukiko Akagi de la balada número 3 de Chopin, hem arribat gairebé al final de les sonoritats d'avui a Catalunya Música. Era una mostra del seu últim disc, que a més de l'obra del polonès, també conté música de Sergei Rachmaninov. Hem de marxar, no sense abans recordar, com sempre, que les sonoritats procurem que hi hagi música per tots els gustos. Per això avui, que hem començat amb música contemporània, acabem amb el més pur dels romàntics, després d'haver passat també pel barroc i pel segle XX. Esperem que aquesta selecció hagi estat del vostre gust i, si és així, que ens vulgueu acompanyar en la nostra propera edició. Fins llavors!
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert Els Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El Primer Temps. La manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música... És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
5: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
1: El Gran Tour. A Catalunya Música, amb Victòria Palma.

Música italiana medieval d'autor anònim. Sentíem la Estampita Impro per Lira i Darbuka i els intèrprets eren Jordi Savall, Lira, i Pedro Esteban, Darbuka.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Focus. Produeix el pensament que et condueix a l'objectiu. El moment.

Un batec acompanyat del so de la percussió i d'harmonies evocadores. El camí s'ha obert amb John Hopkins i Home Station, la versió per la sèrie DJ Kicks del segell berlinès Cassette Records. Continues endavant i també endins gràcies a l'arpa de Lara Somogyi i l'espai obert del track Sojourn.

projecte construït sobre les bases de l'amistat, el record i la nostàlgia. Living Laurel i aquest Off the Path, l'aportació del productor canadenc Gordon Hanley, el darrer World Piano Day, obre la porta al moviment que arriba a poc a poc. Això és Lagoon, del danès Joris Born.

Les influències s'entrecreuen a la proposta de David August. A mig camí, entre la composició experimental, l'electrònica i l'art interdisciplinària, juga les atmosferes a talls com aquest, Himne 4. La llibertat com a camp d'experimentació és també el segell propi de One O Tricks Point Never. Així sona Cherry Blue.

L'emoció i la fluïdesa s'escolen per totes les esquerdes de la producció de Kasper Bjorke, sigui quin sigui el registre. També en l'ambient que trobaves a Passage 4, tall que encara sents i que s'acompanya d'una frase. Mentre dormies, el pensament d'encara no saber trenar el teu cabell va fer que arribessin llàgrimes silencioses. Passatges en el temps com el que arriba ara i que et porta una de les tres romances de Robert Schumann amb Tavia Zimmermann i Javier Perianes.

obrir-se al canvi, la impermanència i la presència. Les paraules d'Alan Watts acompanyen aquest Everything Passes, el tall que tanca l'àlbum All Moments Must Pass i que signa Vedle Nero. Un portal als beats actius de Mara, un track del productor Feika i que aquí remescla Sofia Cortesis.

Retorn a casa amb Refugi, de Carles Diarnés. Sobre una pulsació constant es desplegava tot un món acollidor com el que des de la veu crea Josep Oller i Sabater. Sents, tota pulcra és, amb el cor padrell.

Des de Los Angeles, Stephen Gutheins i el signe dels temps. Senties Airs and Sentiments, una creació orgànica, mínima i efectiva que et porta a la darrera estació del viatge. Fire on the Water, de Bonobo, amb la veu de la cantant i productora pakistanesa Arush Aftab. El temps que avança i el desig que perdura.

0: That is all, that is all. There is nothing else.
1: La sardana, el fandango, la jota, el zorzico, la música popular dins de les grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.

0: Jo crec que el que marca, sobretot, és que a tu t'agradi això. Perquè hi ha molta gent que ho fa perquè no es pot guanyar la vida com a solista o perquè a vegades no te la pots guanyar. Llavors entren en un conservatori o en una escola, però no els interessa. Jo he vist molta gent d'aquesta.
1: Aquesta setmana, el Molt Personal sona la playlist de Maria Jesús Crespo, pianista i professora.

Fins aquí arriba la Sarabanda, tercer moviment de la suite en sol major de Nicola Mateis, que han interpretat Teotim Langlois d'Esvart, violí, i Thomas Danforth, llaüt.

Sou a la sintonia de Catalunya Música, que tot seguit us proposa l'audició de la sonata per a piano en re major Kegel 576 de Wolfgang Amadeus Mozart. La versió que us oferim d'aquesta sonata és la que va enregistrar el 1977 la pianista Alicia de la Rocha.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem endavant la nostra programació ara per sentir la Simfonia número 2 en do major, opus 61, que Robert Schumann va compondre l'any 1846. Consta dels moviments Sostenuto assai allegro ma non troppo, Scherzo allegro vivace, Adagio espressivo i Allegro molto vivace. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart sota la direcció de Roger Norrington.

0: Aquí s'acaba la sinfonia número 2 en do major, opus 61 de Robert Schumann. Ens acompanyava l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart sota la direcció de Roger Norrington.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La música de Sergei Rachmaninov ens acompanyarà durant els següents minuts aquí a la nostra sintonia. Sentirem el seu trio elegíac en re menor, opus 9, número 2, en la versió que n'interpreta el trio Baradin.

0: Aquest era el trio Elegíac, el trio opus 9 número 2 de Sergei Rachmaninov, trio escrit en la tonalitat de re menor que hem sentit en la versió del trio Baradin.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit podrem sentir a la sintonia de Catalunya Música el concert per a tuba i orquestra en fa menor que Rafoan Williams va completar l'any 1954. Ens acompanyen Patrick Harrild, tuba, i els membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Bryden Thompson.

0: S'acaba aquí el concert per a tuba i orquestra en fa menor que Ralph Vaughan Williams va compondre l'any 1954. N'hem sentit la interpretació de Patrick Harrell, tuba, i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Brydon Thompson.
1: Catalunya Música.
2: El que us convidem a sentir tot seguit és un dels himnes que Henry Purcell va escriure per a la Capella Reial al voltant del 1680. Beneïu el Senyor és el títol d'aquesta partitura que interpreten Einstein Davis, contratenor, James Gilchrist, tenor, Neil Davis, baix i el cor dels